Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Artar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. Artar en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jardinenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en joc.
1: De una tierra tan bonita vengo yo, donde las azucenas brillan con el sol. GMP merengueando, el merengue.

Te'n recordes, cap gros, del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller

desagust per haver-lo deixat tirat a un port de França. Quin escàndol capgros, sort que d'una panada li van fotre pel cap un meló i en Pateràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant que pipota o pinot

Ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins

M'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camon, tres peixins i marinet de postres. Si li ha pogut tornar, per què no tu, cap gros?

0: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.
1: Dos, tres,
2: cinc...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja ho escolto.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos!

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Sant Déu, si es suposa que ell és el que vol que el temps que et queda sigui breu, i em sap greu per ell, però tu no t'ho pots permetre. Sé que vols seguir endavant en comptes de quedar-te quieta. El que no pots perdre mai és l'esperança.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Jungle School. ¿Y tú?

Hola, sóc l'Albert Berniol del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per tots els que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

és trist o és el fred o és el pensar que no t'he vist i la vida que passa i jo me'n ric com d'un fil mentit fet de l'ombra

és gris. Ho és el temps, ho és el meu cor tan indecis.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 28 de juliol, jornada en què vos explicam que la Policia Nacional obrirà una investigació per esbrinar si les càrregues policials contra alguns manifestants diumenge a la protesta contra la massificació turística varen ser proporcionades i per determinar si és necessari depurar responsabilitats. Això després que el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, hagi admès actuacions violentes i hagi descartat dimitir, tal com li han demanat els convocants de la manifestació.
2: No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida.
1: La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha tornat a convocar per avui a les 12 del migdia una concentració a les portes de la delegació del govern com a protesta per la violència policial i per insistir que Rodríguez abandoni el càrrec. Recordem que, a conseqüència de les càrregues policials, 8 persones faran resultar ferides lleus i, a més, la policia va detenir un jove de 18 anys que ha quedat en llibertat sense càrrecs. Tot d'un en ampliam la informació en un dia en què també hi ha altres titulars destacats. Avui és el primer dia de vaga dels treballadors del servei de terra de l'empresa Swissport a l'aeroport de Palma.
3: Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar unes aturades parcials que han començat fa una hora a les 7. Els sindicats demanen una millora de les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. Carmen Martínez és la responsable de la secció sindical de Swissport de Comissions Obreres.
4: No queremos que ningún trabajador cobre menos que otro trabajador del mismo sector. Están siempre cobrando por debajo del convenio sector y esto es lo que reclamamos a la empresa, que se siente a negociar unas subidas coherentes.
3: Swissport dona servei a aerolínies com Air Canada, Etihad Airways, TUI i Condor.
1: Tot d'una, i tornarà a ser en directe en una jornada en què també estaran pendents de la trobada entre el govern i el sector turístic per parlar de les mesures per al dia de l'eclipsi, dia 12 d'agost.
3: De moment, sabem que els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients en un sistema telemàtic per accedir amb el seu vehicle, una mesura que els restauradors valoren amb escepticisme i cert desconeixement.
5: No sabía nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
6: Intentaré venir un poco antes para evitar, si hay algún tipo de restricción, pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
1: I el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret llei d'habitatge prevista per al Consell de Ministres d'avui per manca de suports.
3: L'executiu ha optat per esperar després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem havien anunciat que hi votarien en contra si el text no incloïa les seves peticions. Per cert, el president Pedro Sánchez farà balanç del curs polític després de la reunió del govern central.
1: Un Consell de Ministres que sí que aprovarà la declaració com a zones greument afectades de les àrees cremades pels incendis forestals de la península.
3: Més de 100.000 persones continuen evacuades o confinades pels focs que han arrasat milers d'hectàrees a la Comunitat de Madrid, a Àvila, a la Vall d'Uixó, a Castelló i a Toledo. Preocupa la situació a partir de demà, quan està previst que comenci la quarta onada de calor a Espanya.
1: I precisament per parlar sobre aquest escenari, d'aquí a una estona, a les 8 i mitja del matí, entrevistarem a l'enginyer forestal Luis Berbiela. Pel que fa al temps, avui ja notam una pujada de la temperatura. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, així és. Avui ja començam a sumar graus en el termòmetre i, de fet, a mesura que avanci la setmana, les temperatures aniran a més. De fet, en vista el cap de setmana, ja solirem uns registres força per sobre del que seria habitual per a aquestes alçades de l'any. De moment, avui, la màxima girarà aproximadament entre els 30 i els 35 graus. D'altra banda, quant al cel, ja no tindrem núvols, excepte qualque pinzellada de núvol baix durant les hores centrals, però en general avui el protagonista serà el sol. I pel seu costat, el vent bufarà fluix i tindrà la mà com una bassa d'oli a la major part

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

És una dita, és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, ja sé,

hora nou de la festa és fulla morta que un mal vent s'endurà. Ja sé, ja sé, i no sé com te dius que seré jo qui cauré en els teus llaços. Ja sé d'abans que és tancant tots els passos que els vells estats empresonen els

és un adagi, aquell que preveu val per dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, ja sé,

terra i el plor trencat quan es perd el combat. Però és una dita, és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé que l'amor que vindrà ens durà els dos a l'estúpida escena on cadascú creu portar les cadenes, on cadascú creu que és sol a plorar. Ja sé que la meva feblesa ens farà ser com vaixells enemics, però el cor em diu que uns vaixells enemics surten plegats

aquell que preveu val per dos. És un adagi

0: Cita. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

fredes reines tones o captiva humil, l'himne com ressones.

Per Nadal nevava, cantàvem cançons. La mare ens donava neules i torrons.

0: I ara repassam les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts a les 12 del migdia. Menys Turisme, Més Vida ha convocat una concentració a les portes de la delegació del govern espanyol a les Balears com a protesta per la violència policial de diumenge i per insistir que Alfonso Rodríguez abandoni el càrrec.
1: La plataforma assegura que els participants en la manifestació contra la massificació turística es varen limitar a defensar-se davant la intimidació dels agents, un relat que no coincideix amb el de la Policia Nacional, qui apunta que alguns dels manifestants varen protestar perquè no els deixaven accedir a les voltes i una vegada acabada la marxa els varen tirar pedres i altres objectes. Sigui com sigui, el cos policial obrirà una investigació per esbrinar si les càrregues policials contra els manifestants varen ser proporcionades i per determinar si és necessari depurar responsabilitats.
0: I en aquests moments els treballadors del servei de terra de l'empresa Swissport a l'aeroport de Palma duen a terme una aturada parcial per reclamar millores laborals i econòmiques. La vaga podria afectar el servei d'aerolínies internacionals com Air Canada, Etihad Airways, TUI i Condor, entre d'altres. Anem en directe fins a Son Sant Joan. Lluís Hernández, bon dia. Quina és la situació?
2: Bon dia, Ido. Ara mateix força trànsit a l'aeroport. Just al passadís de facturació de TUI, gran cues de turistes, una companyia que té programats fins a 17 vols escalonats en menys de 3 hores. No obstant això, per ara, els vols que opera Swissport no anuncien retrasos. Per exemple, un dels pocs vols internacionals de gran durada d'Etihad Airways, l'únic d'avui, continua la seva hora programada de sortida a les 9:35. Els passatgers que poden veure's afectats han rebut amb tranquil·litat aquestes aturades parcials.
3: No, we knew nothing at all about strike at the airport.
4: Well, they're obviously wanting more money, which understandable. They're busy, and I think the pay here is probably shocking for a lot of, not just airport staff, for hotel staff.
5: We're tourists, and if they want,
2: sobretot les que són més econòmiques. I les aturades parcials s'esperen que continuïn si no hi ha cap acord abans amb Swissport aquest dissabte, com també el dia 4 i 8 d'agost.
0: Gràcies, Lluís. I pendents un dia més també de com evolucionen els incendis forestals que cremen a la península. Han arrasat milers d'hectàrees a Madrid, a Ávila, Toledo i Castelló, més de 100.000 persones evacuades i confinades.
1: La situació preocupa a partir de demà, quan està previst que comenci la quarta onada de calor a Espanya. En una entrevista fa pocs minuts a l'informatiu matí, l'enginyer forestal Luis Berbiela ha fet una crida a l'anticipació i la prevenció, també a la cultura del risc. Avisa que el canvi climàtic és un catalitzador que agreuja la virulència dels focs forestals.
6: No podemos tener pueblos enteros que si llega un fuego todos sus residentes se quedan en peligro. No podemos tener urbanizaciones que si llega un frente de llamas sus residentes no van a poder quedarse confinados y seguros en sus casas.
1: Per cert, que el Consell de Ministres aprovarà avui la declaració dels territoris afectats per les flames com a zones greument afectades.
0: I el Palau de l'Almudaina, Palma, reobre avui les portes després d'una restauració integral. Ho fa mostrant espais que feia anys que estaven tancats al públic. En una entrevista a l'informatiu matí, la conservadora de Patrimoni Nacional, Rocío Fernández Treguerres, ha explicat que els visitants podran entrar per primera vegada al Palau de la Reina.
7: El espai nou que se abre al público por primera vez es la zona conocida como el Palacio de la Reina, que son una serie de salas que se encuentran en la zona de Poniente del complejo y que hasta hace unos años pertenecían, digamos, como al Ministerio de Defensa. Esas estancias se han recuperado y lo que hemos hecho es musealizarlas.
0: Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Ara comença el programa al dia.
8: Més informació a ib3notícies.com.
9: A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Si hagués nascut dona, hauria fet girar mansament l'antic rotlle de la patata. Mentre els nois jugaven a saltar i parar,

si hagués nascut dona hauria estudiat fins a quart i amb sort potser magisteri submit.

Si hagués nascut dona, seguim inventant. Després d'anys d'estalvis i festeig m'hauria casat per l'església, vestit.

Si hagués nascut dona parlant amb l'espill, cada dia més vella, cada dia més grassa,

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Les Balears han assolit un rècord absolut d'ocupació en un segon trimestre des que es tenen registre. Segons l'enquesta de població activa publicada avui, a l'arxipèlag hi ha ara mateix 681.000 persones fent feina. Durant la primavera s'han creat 108.000 nous llocs de treball, fet que converteix les illes en la segona comunitat de tot l'estat que més feina ha generat només per darrere de Catalunya.
2: A més, es tracta d'una ocupació de qualitat. Gairebé el 90% dels assalariats tenen un contracte indefinit i la gran majoria treballen a temps complet. Pel que fa a l'atur, s'ha reduït pràcticament a la meitat en només 3 mesos. Actualment hi ha 44.400 persones desocupades a les illes, la xifra més baixa en un segon trimestre des de l'any 2007. Amb aquesta davallada de gairebé 47.500 aturats, la taxa de desocupació es desploma fins al 6,11%. Per sectors, els serveis i la construcció lideren aquesta bona ratxa gràcies a la temporada d'estiu. L'atur juvenil també dona un respir i se situa en el 17%.
1: Canviant de qüestió, Es Mercadal decreta l'alerta per sequera i segueix les passes de Mahó en l'aplicació de restriccions al consum d'aigua. La situació al municipi és preocupant. L'aqüífer que abasteix el nucli es trobava al 27% de la capacitat al juny i el consum continua disparat. La mitjana se situa en els 450 litres per habitant i dia, que és quasi el doble del que estableix el Pla Hidrològic de les Illes Balears.
2: Davant d'aquest escenari, el consistori ha decidit prendre mesures com prohibir el rec de jardins públics i la neteja de carrers, prohibir omplir piscines particulars, netejar cotxes i els usos nàutics. El rec de gest ornamental també queda prohibit. Per al sector turístic, s'obliga a establir plans d'estalvi, restringir l'ús d'aigua a dutxes exteriors, jardins i piscines. A més, tots els grans consumidors del sector turístic, comercial o industrial hauran d'instal·lar immediatament un comptador intel·ligent per fer un millor seguiment del consum. El consistori adverteix que, en cas que no s'arribi a una reducció de la demanda d'aigua i no es pugui garantir un abastiment continu, serà inevitable programar talls de subministrament més concrets en les pròximes setmanes.
1: I pendents un dia més de com evolucionen els incendis forestals actius a la península. Han arrasat amb milers d'hectàrees a Madrid, Ávila i Toledo i Castelló, amb més de 100.000 persones evacuades i confinades.
2: Després de 6 dies molt complicats, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, afirma que l'evolució dels incendis és raonablement positiva davant l'arribada d'una nova onada de calor a partir de demà. Són declaracions a Televisió Espanyola.
3: Esta mañana nos encontramos, por así decirlo, satisfechos, muy satisfechos del trabajo que se ha realizado durante todos estos días y también en la noche de hoy. Vamos a ir, vamos a consolidar lo avanzado esta noche en el ataque al fuego y seguiremos dando pasos avanzando en las próximas fases.
1: I el Tribunal Suprem ha aplicat per primera vegada la llei d'amnistia a un membre del govern de Puigdemont. La beneficiada és l'exconsellera d'Agricultura, Meritxell Serret, d'Esquerra Republicana Catalunya.
2: L'alt tribunal ha extingit totalment la responsabilitat penal del Serret pel delicte de desobediència greu durant el procés i el referèndum de l'1 d'octubre. Amb aquesta decisió queda anul·lada la condemna que tenia de 12.000 euros de multa i un any d'inhabilitació per exercir càrrecs públics.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Això que no surti, el vídeo.
1: Mira aquí, que he caçat uns llobarrets que...

0: era la leche.
1: Eso, joder. Ara, ara. Bravo, bravo.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. El Consell de Ministres aprovarà avui un paquet de mesures sense precedents davant dels incendis forestals. D'aquesta manera, l'Estat assumirà el cost de salaris i cotitzacions dels treballadors afectats per aquests incendis. Així, les empreses no hauran de pagar aquestes nòmines i els empleats mantindran intacta la seva protecció, també les cotitzacions a la Seguretat Social.
2: A més, la norma inclou un permís laboral retribuït per tothom que hagi estat desallotjat de casa seva o que no pugui accedir a la zona del seu habitatge habitual perquè els accessos estiguin tallats pel foc. També s'augmentarà en 2 dies el permís laboral per la mort d'un familiar a conseqüència d'aquests incendis. Segons Treball, aquestes ajudes van adreçades a protegir la salut emocional, també econòmica, dels ciutadans davant una situació d'emergència extrema. Amb aquesta passa, l'Estat es fa càrrec de totes les despeses en l'objectiu d'evitar que una catàstrofe natural ensorri l'economia de les famílies i també dels petits negocis.
1: D'altra banda, primer dia de vaga parcial convocada pels treballadors del servei de terra de Suisport a l'aeroport de Palma per millorar les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. De moment, la protesta ha tingut poca afectació a les aerolínies internacionals que opera l'empresa com Air Canada, Etihad, TUI i Condor, entre d'altres. Segons el sindicat Comissions Obreres, aquestes aturades parcials, que continuaran a partir de les 7 fins a les 10 del vespre, podrien tenir més incidència a aquesta hora baixa a causa de l'encadenament més nombrós de vols a Son Sant Joan.
2: La responsable de la secció sindical de la companyia de Comissions Obreres, Carmen Martínez, ha exigit avui a l'empresa l'aplicació de les taules salarials del conveni sectorial del handling, garanties i garanties per la plantilla procedent de la companyia Groundford. També l'actualització salarial conforme a l'IPC. Són prop de 700 treballadors que han estat cridats a secundar unes aturades després que l'empresa i els sindicats no aconseguiren un acord dijous passat en el TAMIP.
3: Este año, con la subida de clientes que tenemos, de hecho este año tenemos la TUI, Air Canada, tenemos la Etihad y otra serie de compañías internacionales, pues el volumen de trabajo ha subido muchísimo y queremos que la empresa tome medidas sobre ello y que esas medidas de económicas trasciendan a los trabajadores, porque son los que menos cobran de este aeropuerto.
1: Més qüestions. El Palau Reial de l'Almudaina, Palma, reobre avui les portes després d'una restauració integral i ho fa mostrant espais que feia anys que estaven tancats al públic.
2: En una entrevista avui a l'informatiu Matí Divetres en ràdio d'aquesta casa, la conservadora de Patrimoni Nacional, Rocío Fernández Treguerres, ha explicat que els visitants podran entrar per primera vegada al Palau de la Reina.
4: El espacio nuevo que se abre al público por primera vez es la zona conocida como el Palacio de la Reina, que son una serie de salas que se encuentran en la zona de Poniente del complejo y que hasta hace unos años pertenecían, digamos, como al Ministerio de Defensa. Esas estancias se han recuperado y lo que hemos hecho es musealizarlas.
1: I la justícia italiana ha rebutjat el darrer recurs de Juana Rivas i confirma la custòdia del seu fill menor per al pare Francesco Arcuri.
2: La decisió arriba enmig de la polèmica, ja que Arcuri està pendent de judici a Itàlia per un presumpte maltractament físic i també psicològic als dos fills de la parella. L'equip jurídic de la mare de Macarena ja ha qualificat la resolució judicial de barbaritat, denunciar que s'estan violant els drets fonamentals de la infància.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04. Més notícies a les 12:00.
0: Més informació a ib3notícies.com.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

0: Moltes gràcies.
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. En aquesta hora, la plataforma Menys Turisme, Més Vida ha convocat una concentració a les portes de la delegació del govern espanyol a Palma per a protestar contra la violència policial de diumenge i demanar també la dimissió del delegat Alfonso Rodríguez. Olivia Navarro, bon dia. Conta'ns quina és la situació ara mateix.
2: Bon dia. De moment podem dir que no ha començat. Encara s'està omplint aquest carrer, ja sabeu, just de vora el passeig del Born, on es troba la delegació del govern, que sí que us podem contar que està molt protegida, protegida amb tanques. Des d'aquí també podem veure un fort desplegament policial, 7 furgons de la Policia Nacional, 3 que són al costat de la delegació, altres 4 a la plaça de la Reina, que està just darrere d'aquesta delegació. Entre els assistents, hi ha molts de membres de la Federació de Veïnats, també de la Plata forma, Menys Turisme, Més Vida i sobretot ciutadans particulars. Volen fer visible així el seu rebuig a les càrregues policials de diumenge i també demanar la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez. Des de moment, si voleu un càlcul d'assistents, podem dir que com a mínim ja tenim aquí 200 persones, però ja dic que això s'està omplint, estan arribant encara molta més gent, també molt de desplegament de mitjans de comunicació, però sobretot, ja vos ho explicàvem, aquest fort desplegament policial que està protegint en aquests moments la delegació del govern.
1: Gràcies, Olivia Navarro. Per tant, pendents d'aquesta protesta a les portes de la delegació del govern espanyol. Mentrestant, avui també vos contam que Madrid ha iniciat els tràmits per traslladar 3 menors migrants no acompanyats des de Melilla cap a les Illes Balears. Aquests 3 joves se sumarien als 4 que ja varen arribar a les illes els darrers mesos. Hi ha un 5è cas que encara es troba en mans de la justícia. Així ho han explicat avui mateix en roda de premsa les conselleres Sandra Fernández i Antònia Maria Estarellas durant un balanç sobre la situació migratòria de les illes.
3: La consellera de Famílies ha confirmat que la setmana passada varen rebre aquesta nova proposta de reubicació per part de l'administració central. Enfront d'això, la intenció de l'executiu autonòmic és recórrer contra la decisió davant els tribunals per intentar frenar els trasllats. Fins ara el govern ha impugnat de forma judicial tots els casos anteriors, tot i que de moment no ha tingut èxit en cap d'ells.
1: Precisament, la crisi migratòria serà un dels temes que tractaran demà Marga Proens i Pedro Sánchez en la reunió que mantindran al consolat demà. Segons les xifres del govern, més d'11.000 persones han arribat a les illes per via marítima en el darrer any i mig i actualment els consells tutelen 880 menors migrants no acompanyats. És la vicepresidenta segona, Antònia Maria Estarellas.
4: De l'octubre en el juliol d'enguany la situació no sols ha millorat, sinó que han pitjorat. Què ha fet el senyor Sánchez a part d'anunciar el tema desgast, si no vaig malament, que se reactivava el tema desgast amb Argèlia? No mos ha comunicat cap dels seus ministres, mos ha comunicat el manco oficialment, extraoficialment, que hagi pogut xerrar de la ruta migratòria.
1: I en els esports, l'Illes Balears a Palafutsal s'ha reforçat amb un nou fitxatge. Toni Fuster, bon dia.
5: Bon dia. L'ala brasilera de 30 anys, Julio Zanotto, procedent del Cairat, s'incorpora a la disciplina del conjunt mallorquí. Zanotto ha signat per a les pròximes 2 temporades. Es tracta del 4th fitxatge del Palafutsal, que començarà demà la pretemporada amb les corresponents proves mèdiques i dijous les 2 primeres sessions d'entrenament a les ordres del tècnic Antonio Vadillo.
1: Així arribem a les 12:04 amb més notícies a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Det er jeg skal
1: lave på. Nævne dig. Hvor er det sådan dit

àvides o enfilar-te amb les àvigues al cim de les muntanyes. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

Jo, l'escolt. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convida a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: si acaricies la glòria amb la punta dels dits, ets immortal.
1: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
2: Bon dia. Continua en aquesta hora la concentració a les portes de la delegació del govern espanyol a Palma per a protestar contra les càrregues policials de diumenge i per demanar també la dimissió del delegat Alfonso Rodríguez. És una protesta convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Olivia Navarro, bon dia. Conta'ns com va aquesta protesta.
3: Bon dia, Ido. Més de 400 persones continuen en aquesta plaça de la Constitució a les portes de delegació del govern, tot i el batir de sol que hem de dir que pega a aquesta hora. No han aturat de xiular durant aquesta darrera hora, de llançar consignes, de cantar consignes principalment contra la policia i contra el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, a qui demanen, com dius, la dimissió. La concentració, hem de dir, és contundent, és molt renouera, però totalment pacífica i sense cap incident. El portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, ha lamentat de nou l'actuació policial de diumenge. Assegura que, segons ells han pogut recontar, hi ha com a mínim 20 ferits i un d'ells encara estaria hospitalitzat a causa dels cops de porra que va rebre dels agents antiavalots. De nou, ha tornat a demanar la dimissió de Rodríguez. L'escoltam.
4: Teníem a dues persones ferides amb una ambulància bloquejada per la Policia Nacional que no deixava partir. Hi havia una persona que necessitava assistència hospitalària i la Policia Nacional va decidir, perquè ai, pareix que tenen nocions mèdiques, que no era urgent com per anar, no era urgent com per anar assistència hospitalària i que el volien detenir immediatament. Una persona que ha estat posada en llibertat sense càrrecs. Per tant, nosaltres dubtem molt de lo que delegació de govern mos pugui dir.
3: Bé, ja podeu sentir que continua aquesta concentració, hem de dir que hi ha molta vigilància policial. També tenim dalt del nostre cap, no sé si podeu sentir, un helicòpter de la Guàrdia Civil que no perd de vista els manifestants. També hem comptat fins a 7 furgons de la Policia Nacional. Hem de dir, però, que en tot cas aquesta concentració és molt tranquil·la. Els agents només es limiten a mirar la concentració amb els braços creuats. Això sí, ells a l'ombra.
2: Gràcies, Olivia Navarro. Aquesta és la situació a Palma, a les portes de la delegació del govern espanyol. Mentrestant, el president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a fer una crida per aconseguir un pacte d'estat contra l'emergència climàtica i ha carregat amb duresa contra el PP per pactar amb el negacionisme de Vox. Des de la Moncloa, el cap de l'executiu ha fet avui un balanç del curs polític marcat pels incendis forestals actius a Madrid, Ávila, Toledo i Castelló.
5: Sánchez ha començat la seva compareixença demanant unitat entre totes les administracions per reconstruir els territoris castigats pel foc. També ha volgut reconèixer de manera expressa la feina de tots els professionals que lluiten contra les flames a primera línia. Finalment, el cap de l'executiu ha alertat que l'arribada d'una nova onada de calor que posarà en risc més zones i dificultarà les tasques d'extinció.
6: El pacto de Estado frente a la emergencia climática es un imperativo. No es una opción, es desde luego una obligación por parte de todos y de todas. Por tanto, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que ocurrir para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática que hemos puesto sobre la mesa desde el Ejecutivo Central?
5: Abans de la compareixença, el Consell de Ministres ha declarat zones greument afectades per una emergència a les regions que han patit els incendis forestals.
2: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04, amb més notícies a IB3 Ràdio, a les 2 en punt, a l'informatiu migdia, amb Sara Casas.
1: Més informació a ib3notícies.com.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Engego coloms missatgers, però perden el rumb. Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum.

i la llenço al mar pregant l'ajuda de Neptú. Però una ona fera l'esclafa amb falera contra l'escullera del mort.

I vençuts tornarem el gat i jo, on les gallines no ponen i els geranis no fan flor, on sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. Més de 400 persones han exigit avui migdia la dimissió del delegat del govern espanyol a Palma per les càrregues policials de diumenge vespre. Han acudit a la concentració convocada per Menys Turisme, Més Vida, la mateixa plataforma impulsora de la manifestació, que després d'un recorregut pacífic i sense problemes acabar amb aldarulls per motius que s'estan investigant. Els organitzadors han comptabilitzat una vintena de ferits, un dels quals asseguren estar encara hospitalitzat, i demanen també la dimissió del cap de la Policia Nacional i la del cap de l'operatiu responsable de les càrregues. Ara es plantegen també una denúncia col·lectiva. Dos dies després, la mobilització continua marcant l'actualitat. Avui, dimarts 28 de juliol, Iván López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que passen per un nou rècord d'ocupació a les Balears.
2: Segons l'enquesta de població activa publicada avui, l'arxipèlag registra el segon trimestre de l'any 681.000 persones fent feina després que en la primavera es crearen més de 100.000 nous llocs de treball. Respecte a l'atur, la taxa es situa en el 6,1%, que és la més baixa en un segon trimestre des que hi ha registres a l'INE.
0: A Menorca, un home de 65 anys continua ingressat greu a l'Hospital Mateu Orfila amb possibilitat de perdre la cama esquerra després de tenir un accident quan anava amb motocicleta. Axel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. Va ser a la carretera general molt a prop de Mo aquest dilluns capvespre. Les primeres informacions apunten que un vehicle hauria envaït el carril contrari i hauria provocat l'accident amb dues motos que circulaven en sentit contrari.
0: A Mallorca, el 1 de gener entrarà en funcionament l'ampliació de la zona hora de Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. Es tracta de l'ampliació del tercer anell d'aparcament regulat a la ciutat, una mesura que afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places. L'Ajuntament obrirà el pròxim dia 16 de setembre el termini per a sol·licitar el distintiu del resident corresponent a aquestes noves zones hora.
0: A Eivissa, tres associacions de veïnats s'uneixen per oposar-se a l'ampliació de l'aeroport de l'illa. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia. Asseguren els veïns que les obres afecten directament unes parcel·les rústiques properes al soterrament del torrent de Safont. A més, diuen, incrementarà la pressió turística que ja pateix la zona. Per tot això han anunciat que iniciaran una recollida de signatures i han demanat una reunió amb Aena per fer sentir la seva veu.
0: En els esports, 5è dia del Real Mallorca a Marbella, amb l'única absència damunt la gespa d'Arnau Puigmal. Avui Martín Valient repassarà l'actualitat d'un Mallorca que té com a objectiu tornar aviat a primera divisió. Toni Fuster, bon dia.
6: Bon dia. El capità Martín Valient seguirà una temporada més al Club Vermell. La seva veterania ha de jugar un paper fonamental a l'esquema defensiu de l'equip a segona divisió. L'Illa Balears Palma Futsal ha anunciat el quart reforç de la temporada. Es tracta de l'ala Julio Zanotto, procedent del Cairat. En bàsquet, Lídia Rivers arriba a l'Azul Marino, un nou reforç d'una jugadora que arriba després de jugar a l'Unicaja Mijas al tram final de la temporada passada. I en ciclisme, l'artenenc Enric Mas liderarà l'equip Movistar a la Volta a Espanya.
0: Tot això avui que Pedro Sánchez ha fet balanç del curs polític, ha parlat d'economia, d'habitatge, de corrupció, tot d'una el sentirem, i òbviament també dels incendis a la península. El president espanyol veu al final del túnel, ha dit, d'aquests focs, però alerta del risc que s'acosta amb la nova onada de calor, una onada que les Balears encara no es confirma com a tal, tot i que sí s'espera un augment de temperatures. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia. Avui puja la temperatura i anirà més al llarg de la setmana. De moment, avui la màxima girarà entre els 30 i els 35 graus aproximadament. Al cel tindran sol acompanyat per interval de núvols baixos. El vent bufarà fluix de xaloc i a la mà redols de maror.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerun, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llampis que el bosc. Sóc i suc, fan amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu.

de bony. Som de sang, campo com mecs amb mocs. Cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell, cor de carn, cal un cul que ho s'encaix. Els que vol ballar el

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 28 de juliol. Més de 400 persones han exigit avui migdia la dimissió del delegat del govern espanyol a Palma per les càrregues policials de diumenge vespre. Aquesta era una de les consignes més repetides. Demanaven la dimissió d'Alfonso Rodríguez, el delegat del govern espanyol. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Els organitzadors han comptabilitzat una vintena de ferits, un dels quals, diuen, està encara hospitalitzat, i demanen també la dimissió del cap de la Policia Nacional i la del cap de l'operatiu responsable de les càrregues. Ara es plantegen una denúncia col·lectiva. David Pujol és portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
2: Unes ferides, 8 van necessitar assistència en aquell mateix moment. Hi ha persones que avui encara estan hospitalitzades, creiem que això és una vergonya i demanem responsabilitats polítiques, començant per la dimissió del delegat de govern, en Alfonso Rodríguez, però també per el cap de la Policia Nacional i el cap de tot aquest operatiu.
0: Mentrestant, la Policia Judicial ha començat a revisar les imatges de diumenge per determinar si l'actuació dels agents de la Policia Nacional va ser excessiva.
1: S'ha obert una investigació interna per esclarir què va passar durant la manifestació contra la saturació. S'interrogarà tota les parts. De moment, la Policia Nacional manté que la seva actuació va ser proporcionada.
0: Hisenda ajorna a setembre la reunió sobre finançament autonòmic que s'havia de celebrar demà. En canvi, el canvi de data respon a la petició de les comunitats del PP que havien demanat per carta més temps per analitzar els detalls del nou model.
1: Des del govern de l'Estat s'han mostrat sorpresos per aquesta exigència de darrera hora i lamenten que els populars s'excusin a la falta d'informació després de mesos d'ofertes de diàleg i reunions tècniques. Segons l'executiu, el bloqueig de la negociació frena un model que preveu injectar prop de 21.000 milions d'euros addicionals a les comunitats que serviran per reforçar la sanitat, l'educació i els serveis públics.
0: Els titulars de la jornada inclouen també un nou rècord d'ocupació a les Balears.
1: Segons l'enquesta de població activa publicada avui, l'arxipèlag registrà el segon trimestre de l'any 681.000 persones fent feina després que en la primavera es crearen més de 100.000 nous llocs de treball. Respecte a l'atur, la taxa se situa en el 6,1%, que és la més baixa en un segon trimestre des que hi ha registres a l'INE.
0: Els bombers fan feina per frenar l'avançament dels incendis forestals que arrasen al centre de la península abans que demà arribi la nova onada de calor.
1: Els dos grans incendis que afecten Madrid, Ávila i Toledo ja s'han ajuntat en alguns punts i han cremat un total de 77.000 hectàrees. A l'altre gran incendi que afecta la península, el de la vall d'Uixó, el foc continua sense control després de cremar 8.500 hectàrees. Avui, el president Pedro Sánchez ha tornat a fer una crida per aconseguir un pacte d'estat contra l'emergència climàtica i ha carregat contra el negacionisme de PP i Vox.
3: El negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática, y que negar la realidad y las alarmas de la ciencia no nos prepara. Al contrario, nos hace mucho más vulnerables y a nuestra población mucha más insegura.
1: En el balanç del curs polític, Sánchez també ha defensat la innocència del seu germà i de la seva dona i ha reiterat el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Hem arribat així a les 3 i 4 minuts, és tot de moment. De moment, la informació torna puntual al butlletí de les 4 i B3 Ràdio. Ara comença Tenton.
4: Més informació a ib3notícies.com.
5: Claro, he preguntado si estás pensando.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Bona nit.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El govern exigeix al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible el finançament i les inversions estatals pendents en matèria de transport públic, com els convenis ferroviaris i de carreteres.
2: Així ho ha plantejat el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, la primera conferència sectorial de transport celebrada en 4 anys. Una cita entre consellers i ministeri en la que no s'ha presentat el ministre del RAM, Òscar Puente, perquè hi havia consells de ministres, un fet que Mateo ha criticat.
3: Es absolutamente injustificable. Tras 4 años, desde julio 2022, no ha habido una sola reunión sectorial que no se haya actuado como se actúa. Todos tenemos las agendas muy congestionadas, todos tenemos agendas. Y que no se haya actuado con la suficiente previsión como para organizar una sectorial con presencia del ministro del ramo, és absolutament inacceptable.
1: L'executiu insisteix a demanar a hotelers i responsables de lloguer vacacional que incentivin els seus clients per veure l'eclipsi de dia 12 d'agost des dels mateixos establiments.
2: L'objectiu és que els turistes no agafin el cotxe privat i embossin encara més la xarxa viària. Per això recomanen emprar el transport públic. És el conseller de Turisme, Jaume Bausà.
4: Si l'eclipsi es pot gaudir en garanties des del mateix allotjament, el millor consell per al visitant és no agafar el cotxe i evitar desplaçaments innecessaris.
1: Rècord absolut d'ocupació a les Balears en un segon trimestre des que es tenen registres. Segons l'enquesta de població activa publicada avui, a l'arxipèlag hi ha ara mateix 681.000 persones fent feina.
2: Durant la primavera s'han creat 108.000 llocs de treball, xifra que converteix les illes en la segona comunitat que més feina ha generat, només per darrere de Catalunya. Tot i les dades, el sindicat UGT assegura que l'enquesta no reflecteix la realitat de les Balears. És el secretari general, Pedro Ma.
5: Se pot dir que el benestar que han gaudit a Balears durant un temps venia arran d'aquesta situació econòmica, ara s'ha convertit en tot el contrari. Ara s'ha convertit en una situació insostenible.
1: Per primera vegada, l'Almudaina obre al públic al Palau de la Reina un conjunt d'estances privades totalment restaurades i que formen part d'una rehabilitació integral de l'edifici.
2: Un nou recorregut històric que els ciutadans podran visitar de franc els pròxims 3 dies. A més, podran entrar per primera vegada al Palau de la Reina. N'ha parlat a IB3 Ràdio la conservadora de Patrimoni Nacional, Rocío Fernández.
6: Són una sèrie de sales que s'encontren en la zona de Poniente del complejo i que hasta hace unos años pertenecían, digamos, como al Ministerio de Defensa. Esas estancias se han recuperado y lo que hemos hecho es musealizarlas.
1: I en la plana de successos, a Eivissa, desmantellada una festa il·legal en un habitatge a Sant Josep amb més de 250 persones.
2: La policia local del municipi va detectar 2 punts de trobada que s'utilitzaven per accedir a la casa, situades a Escubells, que no tenia els permisos pertinents.
1: Això a Eivissa i a Palma, la Guàrdia Civil investiga 3 persones per organitzar batalles de galls a una finca de Campanet.
2: Durant l'operació, els agents han trobat 350 ocells, 70 dels quals en lesions. Se'ls investiga per presumpte maltractament animal i intrusisme professional.
1: I més qüestions. El Consell de Ministres ha aprovat la declaració de zones greument afectades per una emergència als territoris perjudicats pels incendis forestals. Aquest mecanisme permetrà activar ajudes per danys personals i materials.
2: També s'han aprovat mesures per als treballadors afectats. L'Estat assumirà el cost dels seus salaris i cotitzacions. Un foc endavant dels quals el president del govern, Pedro Sánchez, creu que és imprescindible unir forces i fer front comú.
7: El pacto de Estado frente a la emergencia climática es un imperativo, no es una opción, es desde luego una obligación por parte de todos y de todas.
1: Així hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb tota la informació actualitzada a les 5.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Un placer estar aquí.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Bones tardes, estimats oients de Radio Horta Municipal, del 107.9 de freqüència modulada, del 107.3 i m'escoltat del Camp de Sant Pere, a través del 2.radiohorta.cat, a través d'internet. Benvinguts un dia més a una que cap després de Radio Horta, com us vam a dimarts, concretament a dimarts, dia 28 de juliol de 2026, anem enfilant a final d'aquest 7 mes de l'any. Estem amb aquesta setmana número 31 de l'any en qüestió i ara mateix aquí dins dels nostres estudis 29,4 graus centígraus. Sí que és veritat que entre l'aire condicionat i de més hem aconseguit baixar un poquet i també que de manera general ha baixat la temperatura aquests darrers dies des de diumenge, més o menys el dissabte diumenge. Però bueno, no fa coi, però sí que el manco, i em perdó de l'expressió, em perdó, però sí que el manco s'ha notat una, que dies o setmanes enrere. Hem de dir ahir va haver plenari a l'Ajuntament d'Artal, va poder seguir aquí en directe a Radio Horta Municipal, 100.9, 100.3 a radiohorta.cat, més o menys com una hora de plenari, que varen donar de si diversos punts previstos a l'ordre del dia, i que tots ells varen sortir aprovats, alguns per unanimitat, altres amb abstencions d'un partit a l'altre o de diversos partits, i bé, depenent de cada punt en qüestió, si més no, que lògic també, per això se fa d'aquesta manera. I bé, en aquest cas, això sí que hem de dir que en el cas d'ahir amb una persona de públic, que poques vegades que passa. Ja segur que estàveu convidats sempre, se poden seguir en directe a través de Radio Taca, per això estem, però també, si algú vol anar-hi antigament i anar amb gent, realment no sé si per això que oferim en vídeo ja directament mos seguiu a través de Radio Taca, cosa que m'alegra moltíssim. Però bueno, també si qualcú s'anima que en qualque dia pot venir, cap problema. Sí que és veritat que no se pot intervenir a nivell del plenari, però sí que pot venir d'oient si qualcú l'interessés. Res, va ser aquest plenari de juliol, veurem si n'hi torna d'altre o no. El manco d'ordinari sí que ja el següent ja sol ser habitualment el darrer 11 de setembre a nivell d'ordinari, però a nivell d'extraordinari ja sabeu que sempre n'hi pot haver en qualsevol altre dia de l'any, perquè sempre amb les qüestions pertinents i justificables, ara me sortia perdó la paraula, se poden també, com dic, en aquest cas posar qualsevol altre dia i hora de l'any, diguem-li així, per tant, ja veurem com va la cosa. També l'altre dia diumenge, tot i que ahir en feien el tenatori, ens va deixar Joana Maria Socies, que va ser càrrec diversos càrrecs del govern que en aquell moment estava presidit per Francesc Antic, a la legislatura, heu dit de memòria, crec que és del 2007-2011, crec que era, ho estic dient de memòria. També era professora del màster de dret, bueno, temes de dret, si més no, a la Universitat de les Illes Balears. També era membre de l'Associació Espanyola de tot aquest àmbit jurídic i bé, amb vice de gana, crec que ara no ho voldria dir malament, van compartir les diverses notícies a través de la part de l'esquerra, les diverses notícies que els diversos mitjans de comunicació autonòmics, anava a dir locals, però bueno, en el sentit autonòmic, varen publicar, i bé, des d'aquí el nostre

se m'he sentit com dalt a tota la família i amics i propers, si més no, perquè això la veritat és que una d'aquestes pèrdues, quan tens aquestes edats tan joves, tan jove, en aquest cas són aquestes coses que mai ho vols per molt que edat, això és evident, no diré el contrari, però sí que veure que quan són cops així encara fa més complicat pels que queden la seva partida. Per tant, bé, en aquest sentit, vagi des d'aquí, des de Ràdio Alta Municipal, el nostre més sentit condol, com dic, Joana Maria Sorcies, que, com dic, mos va deixar en aquest cas diumenge. Ahir se va fer el tanatori l'IC a vespre i també va ser enterrada aquí a Artà una vegada acabat aquest tanatori. Com dic, està en notícia a nivell de tots els mitjans de comunicació. També me comentaven que també havia sortit a tele, això sí que no ho vaig poder veure, però en aquest cas això, diverses institucions, la pròpia UIP, lògicament, van emetre també els seus condols i van enviar, com dic, també en aquest cas les seves ofrenes florals, també senyal de que això havia deixat empenta amb el seu pas per la vida, diguem-li així, que malauradament curta, que mos va deixar diumenge. Des d'aquí, com dic, el nostre recordatori i bé, en aquest cas, descansi en pau.

0: I començam explicant que la pàgina web de l'Ajuntament, a l'apartat de convocatòries de selecció personal, que de tant en tant fem una ullada, de fet hi ha dies que mir, però com no hi ha cap actualització no ho coment, però no, això no vol dir que no hi estigui pendent, perquè evidentment si no hi ha coses comentables, evidentment ja no dic res, perquè no tindria, bueno, podria dir no hi ha novetat i ja està, i així també sabeu que vaig mirant, però bueno, en fi. Sí que de les bueno, el darrer que havien comentat que hi havia en el seu moment, que el darrer document era del juliol, la revolució de la borsa de feina dels ajudants de cuina, que va passar a l'abril temporal de l'Ajuntament d'Artà, ara hi ha altres processos. Per exemple, un d'ells és convocatori bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir pel sistema de concurs o oposició una plaça vacant del personal laboral fix de la categoria dinamitzador, dinamitzadora sociocultural de l'Ajuntament d'Artà, nivell 3, codi dinamitzador 2026, que les bases de les quals se van publicar el BOIP número 91 del 21 de juliol de 2026, o sigui, dimarts de la setmana passada, tot i que la pàgina web de l'Ajuntament no s'havia publicat fins ara, i posa entre clau d'ator pendent publicació el BOE, que és el BOIP oficial de l'Estat, com ja sabeu, i si no vos ho explico, cap problema. Com són pràcticament les 5, anem amb l'informatiu d'IV3, bueno, amb el butlletí d'IV3, i ara després coment, si més no, tota aquesta qüestió.
1: IV3 Ràdio, les notícies de les 5.
2: Bon dia. L'Hospital de Formentera recupera l'activitat quirúrgica urgent i programada després de mesos d'incidències. Des del mes de febrer s'han derivat a Can Misses 9 operacions i 9 parts, mentre que el de Formentera ha atès 16 intervencions i 8 parts.
3: Després d'adoptar mesures proposades per l'Hospital de Son Espases, com el substituir els filtres per a millorar la qualitat de l'aire, una anàlisi microbiològica el considera ara apte per a recuperar el seu funcionament habitual. Gonzalo Espí és subdirector de gestió de l'Hospital de Formentera.
4: Una vez adoptadas las medidas propuestas por el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Son Espases, que indicó el cambio de filtros con el objetivo de mejorar la calidad del aire y que debieron ser fabricados a medida, se procedió a sustituirlos hace 15 días. Y tras la toma de muestras posterior, los resultados han sido adecuados para recuperar toda la actividad quirúrgica en el Hospital de Formentera.
2: La Policia Nacional manté que la seva actuació a la manifestació contra la saturació turística de diumenge a Palma va ser proporcionada i assegura que el sentiment dels agents és de desprotecció institucional.
3: Tot i això, quan més de 400 persones s'han concentrat avui a les portes de la delegació del govern espanyol a Palma per demanar la dimissió del delegat Alfonso Rodríguez, Chechu Enríquez és secretari regional del sindicat Jupol y Jaume Pujol, portavoz de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
5: La intervención de los compañeros fue una intervención impecable, intachable, porque es que cagaron contra ellos. Yo personalmente he visto las piedras en los vehículos, les tiraron vallas, le daban con los palos de las banderas. Estaban comprometiendo la seguridad ciudadana en la vía pública.
6: Teníem a dues persones ferides amb una ambulància bloquejada per la Policia Nacional que no deixava partir. Hi havia una persona que necessitava assistència hospitalària i la Policia Nacional va decidir, perquè ai, pareix que tenen nocions mèdiques, que no era urgent.
2: Mentrestant, el diputat de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, sol·licita la compareixença al Congrés del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per les càrregues policials.
3: El diputat adverteix que si el delegat del govern no ha dimitit d'aquí a setembre, demanarà la seva compareixença davant la Comissió d'Insularitat de les Corts Generals.
7: Davant d'un poble indignat, vàrem ser tractats com a criminals, amb una resposta violenta per part de la Policia Nacional, amb violència, de forma vergonyosa, indignant. I per això ha demanat la compareixença del ministre Marlaska, perquè ens digui qui van ser responsables, les instruccions, què va passar, per què se'ns va tractar com a criminals a gent que estàvem exercint el dret de manifestació o d'informació.
2: Més qüestions. A Menorca, es Mercadal decreta l'alerta per sequera i segueix les passes de Mahó en l'aplicació de restriccions al consum d'aigua.
3: L'aqüífer que abasteix el nucli es trobava el 27% al juny, mentre el consum se situa en els 450 litres per habitant i dia, quasi el doble del que estableix el Pla Hidrològic de les Illes Balears. El batlle Joan Pellicer explica que s'ha hagut d'adoptar mesures com a prohibir el rec de jardins, neteja de carrers, omplir piscines.
8: Que nosaltres a nivell municipal ja estem en situació d'alerta, més que de prealerta, i per això és necessari prendre totes aquestes mesures per evitar que d'aquí unes setmanes no haguem de fer talls de subministrament.
2: La UIB afina la detecció d'espècies invasores, principalment de vespes, a les Illes Balears. Ho fa a través de l'aplicació mòbil InvasApp, en la qual la participació ciutadana permet detectar aquestes espècies i erradicar-les.
3: Actualment el focus està posat sobre dues espècies, la vespa asiàtica i l'oriental. La doctora Marleza explica com identificar-les.
9: Crec que és important posar els focus en dues espècies, no? Una seria la vespa asiàtica i la vespa oriental. En el cas de vespa asiàtica té tot el toràs de color negre i a les potes és com si llogués un calcetín. En el cas de la vespa oriental té com una coloració més ataronjada. En cas de dubte, tens un dubte, no passa res, envia-ho. No la matis, però.
2: Així hem arribat a les 5 i 4 minuts. Més notícies al butlletí de les 6.
1: Més informació a ivetresnoticies.com.

I bé, com dèiem, han sortit diverses places. Una d'elles és aquesta convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir pel sistema de concurs o oposició una plaça vacant del personal laboral FITS de la categoria dinamitzador, dinamitzadora, sociocultural de l'Ajuntament d'Artà a nivell 3, codi dinamitzador 2026. Diu que en junta de govern local, per acord del dia 16 de juliol de 2026, van aprovar aquestes convocatòries i bases, s'aprova la convocatòria i bases, etc, per a concurs o oposició, resumint en la mesura que puc. Diu, objecte la convocatòria i normativa, bueno, la normativa molt votant, com sempre, que és la més important, al cap i de fi, però bueno, per no ser pesats. Diu, l'objecte de convocatòria és la selecció de personal mitjançant sistema de concurs o oposició per torn lliure per cobrir una plaça vacant de personal laboral FITS, de categoria dimensadora sociocultural nivell 3, en concret la plaça Dinasocul 2, és que és el codi que diem, corresponent a l'oferta d'ocupació pública l'any 2026, publicada en el BOIP número 74 del 13 de juny de 2026. El codi d'aquesta convocatòria és dinamitzador 2026, la funció en corresponents a un dinamitzador sociocultural del nivell 3 dels laborals consisteixen en, i aquí hi ha tot un sistema de punts, dissenyar, organitzar i dinamitzar activitats i espais dirigits a la gent jove del municipi, fomentar la participació juvenil i donar suport a entitats i grups juvenils, informar i orientar la gent jove sobre els recursos, serveis i programes municipals i supramunicipals, dinamitzar espais juvenils i promoure l'ús educatiu i social de temps lliure, impulsar els projectes que li encomani el seu superior, col·laborar amb altres serveis municipals en la dinamització sociocultural del poble, fer estudis, emetre informes i preparar la documentació necessària d'expedients de la seva àrea, i qualsevol altra funció anàloga o relacionada amb les funcions anteriors que li sigui encomanada. El procés selectiu es regeix per aquestes bases i també pel que estableix el text reforç de la llei d'estatut bàsic de l'empleat públic, etc. Les persones aspirants que superin el procés selectiu se'ls ha d'aplicar el conveni col·lectiu sobre les condicions generals de l'Ajuntament d'Artà, més del Real Decret Legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre de l'Estatut de Treballadors. La valdria de l'Ajuntament d'Artà de resoldre les incidències que se suscitin sense perjudici del que li correspongui al Tribunal Qualificador. Pel que fa a requisits de les persones que se vulguin presentar, han de complir que diversos requisits. A. Tenir nacionalitat espanyola de qualsevol estat de la Unió Europea o d'algun estat que li sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en virtut dels tractats internacionals. Tenir complerts els 16 anys d'edat i no excedir l'edat màxima jubilació forçosa. Està en possessió del títol de tècnic o tècnica superior en animació sociocultural i turística o del títol de tècnic superior en integració social o està en condicions d'obtenir-los en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Acreditar els coneixements de llengua catalana corresponents al nivell C1 mitjançant certificat o títol expedit per la Direcció General de Cultura del Govern de Ciutat Balears o per l'EBAP o qualsevol altre que pugui ser aplicable en aquest sentit oficial, no patir cap malaltia ni estar afectada per discapacitat que impedeixi el complir les funcions i tasques derivades del lloc de feina, no haver estat separat ni acomiadat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les emissions públiques o òrgans constitucionals, acreditar el pagament de la quantia de 9,87 euros en concepte de drets d'examen que regula l'ordenança fiscal número 44, està en possessió del carnet de conduir tipus B i tenir certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual actualitzat expedit per l'organisme competent. Presentació de sol·licituds. Diu que aquestes bases s'han d'aplicar en el butlletí oficial de Ciutat Balears, que de fet estan llegint les del butlletí oficial de Ciutat Balears, abans d'aplicar l'anunci de la convocatòria en el butlletí oficial de l'Estat, el BOE. En principi he cercat ara una cerca ràpida. He vist que encara està pendent, tal com marca la plana web de l'Ajuntament, l'aplicació en el BOE, i de fet el termini de presentació de sol·licituds han d'estar de 20 dies hàbils, és a dir, hàbils, repetim, no compta festius ni dissabtes ni diumenges, però 20 dies hàbils posteriors a quan se publiquin el BOE. Per tant, de moment encara no està publicat, per tant encara no hauria entrat
a termini aquesta, no se podrien entrar, diguem, dins termini aquestes sol·licituds, hauria d'esperar que s'apliqués el buit i després, ja sí que a partir de l'endemà seria el SUS, diguem-li així, i durant 20 dies hàbils. Diu que s'ha de fer segons el model normalitzat disponible, l'apartat com a actor de selecció personal de l'Ajuntament d'Artà i s'ha de dirigir a la Valia Corporació. Per 7 meses i si s'escau prendre part en les proves selectives, s'han de manifestar en la seva sol·licitud, que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s'exigeix a la base segona. Les sol·licituds s'han de presentar en el registre general de l'Ajuntament en forma establerta oficial, bé, resumint, com dic sempre. Les persones aspirants queden vinculades a les dades que facin constar la seva sol·licitud, el domicili de telèfon que hi figurin es consideren vàlids a l'efecte de notificacions i tant els errors descriptius com el fet de no comunicar durant el procés qualsevol canvi de dades són responsabilitat exclusivament de qui la presenta la sol·licitud. Les persones interessades s'han d'adjuntar el següent. Fotocòpia del DNI o document que acrediti nacionalitat, fotocòpia del títol expedit per prendre part en aquesta convocatòria, fotocòpia del certificat de coneixements en llengua catalana corresponents en aquesta convocatòria, fotocòpia del carnet de conduir tipus B, fotocòpia dels documents acreditatius dels mèrits avalorant la fase de concurs, certificat de vida laboral, declaració responsable de complir els requisits exigits en aquestes bases en referència sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per presentar sol·licituds, justificant de pagament dels drets d'examen, l'import de la taxa és de 19,87 euros i el pagament s'ha de fer per transferència bancària el número que consta aquí, de la caixa, i s'ha de fer constar el concepte següent, taxa TES FITS 2026-no en complet de persona aspirant, i fotocòpia del certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual utilitzat expedit per l'organisme corresponent. Fotocòpia o còpia digital, si no també serviria, entenc. Si se presenta de manera digital, s'entén. Això ho dic jo, i ara no voldria anar malament en qualsevol dels casos pertinents. Diu, els mèrits a valorar en el concurs han de detallar la sol·licitud o en un full adjunt i la documentació que els acrediti s'ha de presentar ordenada segons s'indiquin la sol·licitud presentada. Així mateix s'ha de referir com a màxim a la data d'expiració del termini de sol·licituds i s'han de presentar mitjançant originals o fotocòpies. No cal confrontar els documents que es presentin fotocopiats, ja que basta la declaració responsable que aquests documents són autèntics, evidentment. S'ha d'intentar aportar tot el verídic, no enganar en aquest cas, però al cap i al fi després acabaran sabent que no és cert si fos així. Diu, únicament s'han de valorar els mèrits que siguin acreditats adequadament i clarament, d'acord amb els barems de la fase de concurs, els mèrits atuïts i no justificats per les persones aspirants en la forma indicada no s'han de valorar, així mateix no s'han de tenir en compte la remissió a expedients de convocatòries anteriors. Una vegada finalitzat el termini, això és el punt 4, admissió de les persones aspirants. Una vegada finalitzat el termini per presentar sol·licituds, la valdria editar una resolució per aprovar la llista provisional, això és el que se sol fer habitualment, ja sabeu, després de persones amb mesures closes, després se dona 3 dies hàbils contra les a partir de l'endemà, per si qualcú vol fer alguna al·legació, i després s'ha de publicar la llista definitiva, etc, etc. Passa al punt 5, tribunal qualificador, és l'òrgan encarregat de dur a terme el procés selectiu, tots els membres del tribunal ho són a títol individual i les accions que duguin a terme s'han d'ajustar a principis d'imparcialitat, professionalitat, objectivitat, agilitat i eficàcia. Ha d'estar integrat per 5 membres titulars i els suplents respectius, etc, etc. M'han volgut bastant per passar al sistema selectiu, diu, el procés selectiu és el concurs d'oposició i per tant consta d'una primera fase d'oposició consistent en 3 proves de caràcter obligatori i eliminatori i d'una segona fase de concurs. La fase d'oposició representa el 70% de la puntuació total del procediment selectiu i la segona fase de concurs el 30% del mateix. La qualificació final de les persones que hagin superat la fase d'oposició s'ha d'obtenir la suma de les puntuacions obtingudes en 2 fases. Pel que fa a la fase d'oposició, un total de 70 punts valorables màxim, desglossat de la següent manera, amb un primer exercici de 20 punts, que consistirà en un qüestionari de 50 preguntes, tipus test, amb 4 respostes alternatives, en la qual només una serà correcta, se donarà 90 minuts per realitzar-la, les preguntes versaran sobre el temari general, recollit a l'annex de la convocatòria, cada resposta positiva serà 0,4, cada resposta incorrecta descomptarà 0,1 i en blanc, com és habitual, no s'apuntaran ni penalitzaran.
La puntuació màxima d'aquest apartat, com hem dit, serà de 20 punts i, per tant, l'exercici haurà superat en aconseguir-ne el manco 10. Segon exercici, 25 punts, però les persones que hagin superat el primer consistiran en respondre per escrit diverses preguntes de resposta curta i a desenvolupament relacionades amb el temari específic de la convocatòria. Tindrà una durada de 150 minuts, el nombre i l'extensió de les preguntes s'han determinat pel tribunal. En aquest exercici valorarà fonamentalment l'amplitud i la comprensió dels coneixements acreditats per les persones aspirants, així com l'ordre, capacitat de síntesi i claritat de l'exposició escrita, les persones aspirants que no tinguin una puntuació mínima de 12,5 punts, i la meitat d'aquest exercici seran eliminades, se podrà puntuar amb un màxim de 25 punts, com han dit aquest apartat segon exercici. El tercer exercici també 25 punts com a màxim. El tercer exercici per a persones que hagin superat el segon consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic proposat pel tribunal relacionat directament amb el temari específic de l'annex 1, durada 120 minuts. Durant la realització d'aquest exercici els aspirants podran fer ús del test dels legals en suport paper. La puntuació màxima serà de 25 i per superar aquest exercici s'hauran d'aconseguir el manco a la meitat, 12,5. I bé, després s'explica que la finalització de cada un dels tres exercicis el tribunal ha de publicar llista provisional de les puntuacions a la web de l'Ajuntament, etc. La fase de concurs, per altra banda, tindrà una puntuació màxima de 30 punts, té un nota de caràcter eliminatori i consisteix en la valoració per part del tribunal i, segons el barem que els detallen, els mèrits aportats per les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició. Els mèrits al·legats i justificats s'han de valorar d'acord amb els barems establerts en aquest apartat i la suma de tots no pot ser superior a 30 punts. Només s'han de reconèixer i han de ser objecte d'avaluació els mèrits obtinguts fins a la data de publicació de la convocatòria en el BOE, per tant, no s'han de valorar els mèrits obtinguts amb posterioritat. Pel que fa a l'experiència professional, pot tenir un màxim de 12 punts, que també explica com s'han de puntuar, depenent del servei prestat a l'administració local, com a altres administracions, com a empresa privada. En primer cas 0,20 punts per mes, en el segon 0,10 i en el tercer 0,05 per mes treballat. Després també s'explica alguna cosa més. L'apartat de formació acadèmica, màxim 8 punts per cada diplomatura, llicenciatura o grau universitari relacionat amb funcions 3 punts, per màster universitari o títol de postgrau, màxim de 2 punts per cada títol, títol de director de temps lliure equivalent 2 punts i títol de monitor de temps lliure equivalent 1 punt. No s'avalorarà que titulació inferior a la que s'exigeixi com a requisit per presentar-se a la convocatòria, lògicament. La forma acreditada de titulació acadèmica és mitjançant la presentació d'una còpia del títol el justificant d'haver satisfet els drets per a la seva expedició. I pel que fa a la formació complementària, un màxim de 8 punts. S'han de valorar la formació general i específica relacionada amb les funcions pròpies o similars a les de la plaça convocada, concretament la següent, cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris impartits i o reconeguts per l'Institut Nacional d'Emissió Pública, l'EBAP, l'Emissió de l'Estat, Autonòmica o Local, etc. En cursos amb certificat d'aprofitament 0,01 punts per hora, certificat d'assistència 0,005 punts per hora i impartits tutoritzats i participació en ponències 0,015 punts per hora. Coneixement de la llengua catalana màxim 2 punts, ja que se demana el C1, evidentment només és puntuable el que està per damunt, en aquest cas el C2 amb un punt i mig, i en el cas que el contengui el llenguatge administratiu se li afegiria també 0,5. I després punt 7, resolució de concurs d'oposició, que s'ha de publicar les llistes que hagin superat el procés selectiu per ordre major o menor puntuació obtinguda i s'ha d'elevar l'acte a la baldia. Aquesta llista ha de contenir com a màxim tantes persones aspirants aprovades com places s'hagin ofert i bé, també s'explica bàsicament tot el procés en aquest sentit. Presentació de documentació i contractació, també s'explica bàsicament tot el, bastanta cosa del que s'ha explicat abans que de tema fotocòpies i demés, que, però bueno, en tot cas això ja seria posterior per quan s'hagi de contractar la persona en qüestió, persona a persones, en aquest cas com és un lloc seria persona, diríem una sola persona. Període de prova, diu, tindrà 3 mesos de prova, compte a partir de l'endemà de formalització de la contractació. Se formalitzarà una borsa de treball per a totes les persones aspirants que hagin superat
el primer exercici de la fase d'oposició i que no tinguin plaça com a personal laboral fix en el present procediment. La borsa tindrà una vigència de 3 anys des que s'apliqui en el boletí oficial de Gibraltar, excepte si queda exhaurida abans per manca de candidats després d'una tercera crida. També després aquí s'explica també més coses en base en aquesta borsa, després recursos i impugnacions i l'habitual clàusula de protecció de dades de caràcter personal també sempre necessari i important. Pel que fa al temari també s'explica el sistema constitucional, la Constitució de 1978, Organització Territorial de l'Estat de la Constitució, Missió Pública, Municipi, l'alcalde, Junta de Govern, Ajuntament, ple competències de cada òrgan, procediment d'admissió com a les emissions públiques, etc, etc. Bé, tota la normativa. Hi ha un total de 10 temes generals, després un específic Consell de Joventut de les Illes Balears, història, funcions i objectius, entitat de ple dret i observadors del Consell de Joventut, bé, moltes altres normatives, lleis, òrgans, que està aquí el BOIP apuntat, amb un total, comptant tant la genèrica com aquesta més detallada, amb un total de 40 temes en total. I bàsicament això diu, acaba dient, diu un cas de discrepància en la versió castellana, preval la versió catalana.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: mind.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I seguim aquí en aquest capvespre de Ràdio Artà, són les de 7 i 43 minuts del capvespre d'avui dia 28 de juliol i com dèiem també hi ha altres llocs que van sortir publicats al mateix butlletí oficial de les Illes Balears, el BOIP número 91 del 21 de juliol, que en aquest cas fa referència a la de treballador social de l'Ajuntament d'Artà a nivell 2, ara ho explicam.

I seguim aquí en aquest capvespres de Radio Hortam, com vos dèiem, en aquest cas amb aquesta altra proposta de feina, diguem-ne així, per part de l'Ajuntament, que en aquesta ocasió és convocatòria, bueno, el BOIP també del 21 de juliol, de dimarts a la setmana passada, convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir pel sistema de concurs oposició una plaça vacant de personal laboral FITS de la categoria treballador o treballadora social de l'Ajuntament d'Hortam, nivell 2, codi TS FITS 2026. Diu l'objecte, bé, que se va aprovar per Junta de Govern Local el 16 de juliol. L'objecte de convocatòria és el que han llegit pel tema per torn lliure, per complir aquesta plaça vacant de personal laboral FITS, de treballador o treballadora social nivell 2, corresponent a l'oferta d'ocupació pública l'any 2022, publicada al BOIP del passat 13 de juny de 2026. El codi d'aquesta convocatòria és TS FITS 2026. Les funcions corresponents a un treballador o treballadora social de l'Ajuntament d'Hortam consisteixen en, i aquí hi ha un poc la numeració, evidentment que després se pot estendre, així com diu el primer punt, el darrer punt, vull dir, detectar la situació de risc i de necessitat personal, familiar i comunitària en el municipi, valorar la situació de necessitat i fer-ne un diagnòstic social, oferir informació, orientació i assessorament a les persones en relació als drets i als recursos socials i les actuacions socials a què poden tenir accés, participar en l'elaboració de plans d'intervenció comunitària que donin resposta a les necessitats detectades i la seva avaluació, acomplir les actuacions preventives, el tractament social i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne avaluació, intervenir en nuclis familiars o de convivència en situació de necessitat social, especialment si hi ha menors, impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment el que cerquen la integració, la participació social de les persones, les famílies, les unitats de convivència, els grups en situació de risc, fomentar la participació activa de la ciutadania mitjançant estratègies socioeducatives que impulsin la solidaritat i la cooperació social organitzada, orientar l'accés als serveis socials especialitzats, promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa, gestionar prestacions d'urgència social, aplicar protocols de, perdoneu, de detecció, prevenció i atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables, gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i d'altres que li siguin atribuïdes, coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips d'altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món no associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials, emetre informes tècnics propis del seu àmbit d'actuació i altres tasques pròpies del lloc de feina de treballador o treballadora social que li puguin ser encomanades i per a les quals s'hagi estat prèviament instruït i instruïda. El procés selectiu es regeix per aquestes bases i també pel que estableix la llei de l'estatut bàsic i l'empleat públic. A les persones aspirants se'ls ha d'aplicar el conveni col·lectiu de l'Ajuntament d'Hortam i la valdria de resoldre tot el que no correspongui al tribunal qualificador, ho dic ara jo així resumit. Requisits: tenir una ciutat espanyola de qualsevol estat de la Unió Europea a la qual sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, tenir complerts a 16 anys d'edat i no accedir a l'edat màxima jubilació forçosa, estar en possessió del títol d'universitari de treball social, diplomatura o grau en treball social, estar en condicions d'obtenir-la, acreditar el coneixement de llengua catalana corresponent al nivell C1 mitjançant certificat o títol expedit per la Direcció General de Cultura o l'EBAP o qualsevol equivalent oficial, no patir cap malaltia ni estar afectat per discapacitat que impedeixi complir les funcions i tasques derivades del lloc de feina, no haver estat separat ni acomiadat mitjançant expedient disciplinari, acreditar el pagament de la quantia, que en aquest cas són 26,04 euros en concepte de drets d'examen que regula l'ordenança fiscal número 44, estar en possessió del carnet de conduir tipus B i tenir certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual actualitzat i expedit per l'organisme competent. Presentació de sol·licituds, s'han d'aplicar en el BOIETI i les bases, que així s'han fet en el BOIP, però també posteriorment el BOE, que en aquest cas està pendent encara. El termini de sol·licituds serà a partir de 20 dies hàbils, o millor dit, hi haurà 20 dies hàbils posteriors, motocorrelles, que en aquest cas. 20 dies hàbils posteriors al partir de l'endemà del BOE, per tant, quan se publiqui començarà a comptar després de l'endemà. I de moment encara no s'ha aplicat, per tant no hi ha aquesta possibilitat encara.
S'ha plegat el boi, però no el boi. Passant meses s'han de manifestar la societat que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s'exigeix a la base segona que abans han llegit. Les sol·licituds s'han de presentar al registre general de l'Ajuntament en la forma que li sigui aplicable també avui en dia en les pertinents possibilitats a distància. Ho dic ara també de la meva manera, perdó. Les persones aspirants queden vinculades a les dades que facin constar la sol·licitud, també com han dit abans. Les persones interessades han d'adjuntar la sol·licitud de la documentació següent, que en aquest cas és fotocòpia del DNI i el document que acrediti nacionalitat. Títol exigit per prendre part en aquesta convocatòria, bé, tot fotocòpia de, si més no, certificat de coneixement de llengua catalana corresponents en aquesta convocatòria, document acreditatiu del mèrit a valorar en la fase de concurs, certificat de vida laboral, declaració responsable de complir els requisits, justificant de pagament dels drets d'examen, l'import, com ha dit en aquest cas, és de 26,04 en el compte bancari que s'indica en aquest cas, fotocòpia del carnet de conduir tipus B i fotocòpia del certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual. Els mèrits a valorar s'han de detallar en la sol·licitud on un full adjunt i la documentació que els acrediti s'han de presentar de manera ordenada segons s'indiqui en la sol·licitud presentada. Únicament s'han de valorar els mèrits que siguin acreditats adequadament i clarament, com hem explicat abans. Normalment això són coses genèriques i per tant aplicables a totes les places amb aquest tipus de procés, si més no. Per això ja en aquest cas ara m'ho vot més que l'anterior perquè ja m'ho he explicat abans per l'altra plaça. Emissió a les persones aspirants, una vegada finalitzat el termini s'ha de fer aquesta llista provisional i s'ha de donar un termini de 3 dies hàbils posteriors per si qualcú vol fer esmenes o adjuntar document que li sigui preceptiu. La finalitat d'evitar errors i si se'n produeixen de corregir-los dins el termini, les persones aspirants han de comprovar no només que no figuren en la llista de persones excloses, sinó que apareixen en les admeses, per tant s'ha de mirar tot. Les recomanacions que es presentin s'han d'entendre rebutjades quan les persones interessades no apareguin ni com a admeses en la resolució que publica la llista definitiva. Els anuncis successius se faran al tauler d'anuncis i al pàgina web de l'Ajuntament. El fet de figurar la llista de persones admeses no suposa que se reconegui que compleixin els requisits, sinó que dona accés a fer el procés. El Tribunal Qualificador, l'òrgan encarregat del tema procés selectiu, aquí s'especifica tot això amb el vot, si més no, sistema selectiu, 70% tema oposició i 30% fase de concurs. També en aquest cas fase d'oposició 70 punts, constarà de 3 exercicis, el primer amb total màxim de 15 punts, que per en aquest cas serà d'un temari màxim de 2 hores. En aquest exercici valorarà fonamentalment l'amplitud i comprensió dels coneixements acreditats. S'han d'entendre aprovats els que tinguin més de 7 punts i mig, és a dir, la meitat, lògicament. Segon exercici, 25 punts, en respondre per escrit diverses preguntes de resposta curta, amb un període màxim de 2 hores. També en aquest cas, com són 25 punts, aprovaran els que tinguin 12 punts i mig al manco, les que en tinguin menys seran eliminades. Tercer exercici, 30 punts, consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic proposat pel tribunal, màxim de 3 hores. Ja que són 30 punts màxims, la puntuació mínima és de 15 punts per aprovar, les que en tinguin menys seran eliminades. Després de cada exercici s'ha d'aplicar la llista provisional de les puntuacions obtingudes a la web de l'Ajuntament. L'apartat de fase de concurs, un màxim de 30 punts, no té caràcter eliminatori, consisteix en la valoració per part del tribunal, segons els parents que es detallen a continuació. Per exemple, segons l'experiència com a treballador social, a serveis comunitaris bàsics de l'àmbit públic 0,2 punts per més treballat, altres serveis en l'àmbit públic 0,1 punt per més treballat i en l'àmbit privat 0,075 punts per més treballat. En l'apartat d'experiència professional màxim 12 punts, és el que s'acredita amb la vida laboral actualitzada i clar, en aquest cas dependrà de cada persona concreta i per tant no s'especifica puntatge com a tal. De manera de glossada. Després, formació acadèmica màxim 8 punts, per cada diplomatura i licenciatura de grau universitari 3 punts, per cada doctorat 2 punts, per cada títol de màster universitari, sempre, evidentment, del tema en qüestió
0,025 per cada crèdit LR1 o 0,075 per cada crèdit STS, amb un màxim de 4 punts per cada títol. No es valorarà cap titulació inferior al que s'exigeixi com a requisit, la forma de crèdit de titulació, administrar la presentació d'una còpia del títol, la justificació d'haver fet el dret, o sigui que s'hagi pagat, que diem, el títol. Formació complementària, màxim 8 punts, on, per exemple, se valorarà un certificat d'aprofitament 0,01 punts per hora cada curs, és a dir, cada hora de curs, cursos amb certificat d'assistència 0,005 punts per hora i cursos impartits autoritzats a aportació en ponències 0,015 punts per hora. No s'han de valorar aquí els certificats que no indiquin les hores de durada, els crèdits de lecció formativa, etc. Bé, resumint, perdó, tot això ho teniu al BOIP, per tant, qui li interessi pot mirar de manera més detallada. L'apartat de coneixement de llengua catalana se pot obtenir màxim 2 punts, ja que se demana un seu, evidentment, el que puntua és les coses superiors, en aquest cas el nivell superior, en aquest cas el C2 amb un punt i mig, i en el cas del qui tingui a més el llenguatge administratiu, 0,5 punts. I després ja sí que s'especifica el tema de la resolució del concurs d'oposició, presentació de documentació i contratació una vegada ja fet el següent, període de prova de 3 mesos, constitució de la borsa de treball, recursos i clàusula de protecció de dades, que bàsicament és el mateix. I després l'anex 1, que és el temari general, el qual té 12 punts en aquest cas, i un temari específic que consta de 48 punts. El darrer del qual, per exemple, és el període de nomenar, que no té més història, la inserció sociolaboral des del SSCB, els itineraris individuals d'inserció, recursos de la zona del Llevant. Però bueno, s'ha de saber tot, eh? Ara només he nomenat això el darrer com a cosa així per curiositat.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: Se llama el blues de la U.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

I també una altra convocatòria de bases, en aquest cas de l'Ajuntament, que han de regir el procediment selectiu per constituir una bossa personal laboral temporal mitjançant concurs, en aquest cas, de netejadors, netejadores i cambrers, cambreres de pisos. Codi neteja 2026. En aquest sentit, també se va publicar el BOIP el passat dia 21 de juliol. Diu l'objecte de la creació d'una borsa de netejadors, netejadores de cambrer i de cambrers, cambreres de pisos de l'Ajuntament d'Artà com a personal laboral temporal per realitzar les contratacions temporals necessàries, per la qual cosa les persones que superin aquesta convocatòria passaran a formar part d'una borsa de disponibilitat per ordre de puntuació. Justifica acudir al procediment de selecció excepcional atès a l'urgència de la creació d'aquesta borsa per estar esgotades les borses constituïdes en vigor d'aquestes categories i per l'existència de situacions administratives inajornables i urgents que ho fan imprescindible. Diu, en aquest cas, es justifica la creació d'una borsa conjunta d'aquestes dues categories, ja que els requisits i les funcions a la relació de lloc de feina són els mateixos. També, bueno, tot lo d'abans que ja han dit que se'ls aplica el conveni el col·lectiu i l'estatut de treballadors. Característiques, diu, lloc de treball convocat té les característiques següents: personal laboral, categoria nivell 5, titulació del català A2, forma de provisió, concurs. La funció d'aquest lloc de feina són les següents: neteja d'edificis municipals, neteja i arranjament d'habitacions i altres estances de la residència, seguint les directrius i instruccions de la direcció, i qualsevol altra tasca similar o connexa en les anteriors que li encomani la direcció. Requisits: tenir nacionalitat espanyola, o qualsevol de, que sigui lliure circulació de treballadors, complerts els 16 anys d'edat i no accedit l'edat màxima jubilació forçosa, acreditar pagament de drets a participar en aquest procés segons l'ordenança fiscal número 44, que en absentes les persones amb discapacitat igual de superior al 33%, o que estiguin a l'atur més de 6 mesos, etc. Acreditar el coneixement de llengua catalana corresponent al nivell A2 mitjançant certificat o títol expedit per la Direcció General de Cultura o per l'EBAP, en aquest cas, no està en l'anterior, segons el que disposa el reglament de l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament d'Artà, tenint en compte que es tracta d'un procediment selectiu d'urgència i temporal, es pot acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant una prova específica que ha de realitzar el Servei d'Assessorament Lingüístic de l'Ajuntament d'Artà. Aquesta situació s'ha de fer constar la sol·licitud. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física ni psíquica, per complir tasques de feina i no estar separat ni convidat mitjançant expedient disciplinari de cap administració pública. Atès que es tracta d'una agrupació professional, no existeix situació en virtut de la DA6 del TREBEP, i abans del nomenament, la persona interessada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de feina ni realitza cap activitat al sector públic delimitat per l'article 1 de la llei 53/1984 i que no percep una pensió de jubilació, retira o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho ha de declarar en el termini de 10 dies naturals, per la qual cosa la corporació acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat. Per atenció a les sol·licituds, s'han d'aplicar en el BOIP el taller d'anuncis i el pagament de l'Ajuntament d'Artà. El termini de presentació de sol·licituds és de 7 dies hàbils, per allò d'urgència, a partir de l'endemà de l'aplicació en el BOIP. Recordem que el BOIP se va aplicar el dimarts de la setmana passada, per tant, 7 dies hàbils. Hàbils, repeteixo, no compta dissabtes ni diumenges. En aquest sentit, segons el model normalitzat disponible, l'apartat de convocatòria de selecció personal, passant meses s'ha de manifestar la sol·licitud que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s'exigeix a la base tercera. Les sol·licituds s'han de presentar al registre general de l'Ajuntament en la forma que s'escaigui també avui en dia telemàticament i de més. Les persones aspirants queden vinculades a les dades que facin constar la seva sol·licitud i passat meses i si s'escau prendre part en el procés s'han de presentar la documentació següent: sol·licitud, segons el normalitzat, fotocòpia del DNI o document que acrediti nacionalitat, fotocòpia del certificat de coneixement de llengua catalana d'aquesta convocatòria, fotocòpia del document acreditatiu de mèrits a valorar en la fase de concurs, justificant de pagament dels drets, que en aquest cas és de 13,72 euros, i s'ha de fer també
en aquest compte bancari indicat aquí, amb el concepte taxa neteja 2026, nom complet de persona aspirant i certificat de vida laboral. Fet de

justificats s'han de valorar d'acord amb els paràmetres establerts en aquest apartat i la suma de tots no pot ser superior a 30 punts. Per exemple, l'apartat d'experiència professional s'apuntua màxim 16 punts, segons s'haver prestat la missió pública a la privada, a treballs realitzats com a autònom o autònom en la funció en pròpies de la plaça, etc. etc. Atès a la naturalesa de contractes a realitzar, la parcialitat de la jornada s'han de tenir en compte tots els serveis prestats al diferent lloc, malgrat que hi hagi coincidències temporals. L'experiència total s'ha de valorar tenint en compte el nombre de dies cotitzats, complets, reflectits a la vida laboral, valorant les fraccions de forma professional al període de 30 dies, que es considera com a més complet. La formació acadèmica fins a 6 punts, si se té el títol d'ESO o graduat escolar equivalent a un punt i mig, un FP de grau bàsic relacionat amb les tasques realitzades 2 punts, un FP de grau mitjà relacionat amb les tasques 3 punts, FP de grau superior relacionat amb les tasques 4 punts i està en possessió d'un certificat de professionalitat relacionat amb les tasques a realitzar 1 punt. La forma d'acreditar és el còpia de títol o justificant d'haver pagat el títol com a tal, bé, tot l'habitual, si no, en aquest sentit. La formació complementària s'apuntarà amb un màxim de 6 punts, cursos en certificació d'aprofitament 0,01 punts per hora, cursos en certificat d'assistència 0,005 punts per hora i cursos impartits 0,015 punts per hora, ho diré així. En aquesta, per tant, no s'han de valorar els certificats que no indiquin les hores de durada, bé, l'habitual també. Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els certificats d'una acció formativa, han de prevaler les hores. Coneixement de llengua catalana, màxim 2 punts, si es presenta el certificat B1 serien mig punt, B2 un punt, C1 1,25, C2 un punt i mig, LA equivalent 0,5, acumulables al nivell C1 i C2, que és, evidentment, quan un se pot treure el llenguatge administratiu. Valoració del concurs, s'ha de publicar i ser professional de puntuacions obtingudes, s'han donat 3 dies hàbils com tots a partir d'endemà de publicació de la llista, per si algú vol delegar alguna cosa. En cas d'empat, s'ha de derimir amb els criteris següents per aquest ordre: major temps de treball realitzat en la mateixa categoria de la missió pública, si persisteix l'empat, major puntuació en l'apartat de titulacions acadèmiques, si persisteix encara així l'empat, major puntuació en l'apartat de coneixement de llengua catalana, i si així persisteix l'empat, s'ha de realitzar un sorteig. Resolució de convocatòria. El Tribunal Qualificador va avaldir la llista definitiva de persones aspirants que hagin de formar part de la borsa per ordre de puntuació obtinguda per acreditar la resolució de Constitució. S'ha de publicar en el treball d'anunci de la pàgina web de l'Ajuntament amb indicació de l'ordre de la puntuació obtinguda. Les persones aspirants que conformin la borsa s'han de trobar en espera de ser cridades per l'Ajuntament per ordre de puntuació quan es produeixi la situació que generi la necessitat de nomenar personal laboral. Després s'explica el funcionament de la borsa de feina, període de prova per cobertura de vacants, que seria d'un mes en aquest cas, recursos i impugnacions i protecció de dades de caràcter personal.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

I, per altra banda, també hi ha la darrera convocatòria que s'ha publicat i les bases són pel procediment selectiu per construir una borsa de personal laboral temporal mitjançant concurs de professors o professores de l'Escola Municipal de Música, l'Ajuntament d'Artà, en aquest cas amb especialitat de piano, Codi Piano 2026. També aprovat per Junta de Govern Local del 16 de juliol de 2026, en aquest cas, aquesta convocatòria i bases, diu l'objecte d'aquesta convocatòria la creació d'una borsa de professorat de l'Escola de Música de l'Ajuntament d'Artà de l'Especialitat de Piano com a personal laboral temporal per realitzar les contratacions temporals necessàries. Les persones que superin aquesta convocatòria passant a formar part d'una borsa de disponibilitat per ordre de puntuació. Justifica que el procediment de selecció excepcional de concurs atesa l'urgència de la creació d'aquesta borsa per estar esgotades les borses constituïdes en vigor d'aquesta categoria i per l'existència de situacions administratives inajornables i urgents atesa la imminent jubilació d'una professora de piano. El codi d'aquesta convocatòria és Piano 2026 i com a resultat s'ha de confeccionar una borsa específica per l'especialitat de piano. El procés selectiu es regeix per aquestes bases i per l'aplicació de llei necessària, conveni col·lectiu de l'Ajuntament d'Artà, com és lògic i bé. Característiques i funcions. Punt 2. El lloc de treball convocat a característiques següents. Personal laboral, categoria nivell 3, titulació de català C1, forma de provisió, concurs. La funció d'aquest lloc de feina són les següents. Planificar i programar les classes a impartir. Preparar el contingut i el material necessari per a les classes i vetllar pel seu bon estat de conservació. Proposar alternatives per millorar l'evolució de l'escola. Elaborar nou material de treball per enriquir els procediments dels continguts. Controlar el procés d'aprenentatge, tant individual com en grup, i avaluar-ne el progrés i la motivació. Verificar amb pares, mares, tutors o tutores el procés d'aprenentatge i el comportament de l'alumnat. Realitzar informes de l'alumnat i controlar-ne els treballs i els exàmens. Reunir-se setmanalment amb la resta de professorat de l'escola per posar en comú l'activitat, programació i incidències del centre, assistir als claustres que determini l'equip directiu, vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball d'acord amb els procediments establerts per l'Ajuntament i normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i, en general, acomplir altres funcions de caràcter similar que les siguin atribuïdes. Requisits, nacionalitat espanyola, qualsevol estat membre que lliure circulació de treballadors, tenir complet 16 anys d'edat i no exercir l'edat màxima de jubilació forçosa, estar en possessió del títol de titulació de professor o professora de música de l'especialitat a la qual s'opta, en aquest cas piano, o estar en condició d'obtenir-la amb acabar el termini de presentació de les sol·licituds. El títol requerit són grau mitjà de l'OCSE, grau mitjà del Pla 66, habilitació expedida per la Conselleria d'Educació, que es consideri equivalent. També hi poden accedir les persones que obtinen la titulació de grau superior de l'especialitat corresponent, sense que en aquest cas es pugui comptar com a mèrit. En el supòsit d'haver presentat un títol equivalent, s'haurà d'al·legar la norma que estableixi l'equivalència. Bé, ja explica tot en aquest sentit. Acreditar el pagament dels drets per participar en aquest procés, segons l'ordenança fiscal 44, acreditar el coneixement de llengua catalana al nivell C1, no patir cap malaltia ni limitació física ni psíquica, no haver estat separat ni convidat ni expedient disciplinari, acreditar la creència de delictes de naturalesa sexual mitjançant certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual. Abans del nomenament, la persona interessada s'ha de fer constar que no ocupa aquell lloc de feina, tal, tal, tal. Presentació de sol·licituds, atès aquestes bases s'han de publicar en el BOIP i en altres denuncis. El termini de presentació també és de 7 dies hàbils, com tots a partir d'endemà, i en aquest cas a partir del dia 22 de juliol, 7 dies hàbils a partir del 22. Per tant, en aquest cas serien 3, 4, 5, 6, 7, acabaria pues, dia 30, si no m'equivoc. Bé, bàsicament missió de les persones aspirants, s'han de presentar com mantes tot el tema fotocòpia de nit i certificat necessaris que més o menys són els mateixos d'abans. L'import de la taxa en aquest cas és de 19,87 euros i també s'ha de fer per transferència. Tribunal qualificador, procediment de selecció, experiència professional màxim 15 punts.
segons haver prestat la missió pública, la privada o com a autònom o autònoma. La formació acadèmica fins a 7 punts, segons també en aquest cas relacionada amb l'especialitat de qualsevol de grau superior, 3 punts, relacionada amb l'especialitat diferent, 5 punts per titulació, titulació acadèmica de música de grau mitjà, 1 punt, màster de professorat, 2 punts, altres màsters relacionats amb l'àmbit de la música, 1 punt i mig. Formació complementari, màxim 7 punts, més o menys també com els altres processos, coneixement de llengua catalana, màxim 1 punt, C2 equivalent 0,75, i l'A equivalent 0,25 punts, acumulable lògicament al nivell C2. Valoració de concurs, també segons el tal, les persones aspirants han de disposar de 3 dies hàbils a partir de l'aplicació de la llista, revisió de convocatòria i funcionament de la borsa de feina, període de prova d'un mes, recursos, impugnacions i protecció de dades. Tot això està al Butlletí Oficial de les Illes Balears, així que ho podem consultar vosaltres mateixos si és el cas, i és publicat el matí número 91 del 21 de juliol de 2026.

I en esports, el Club Esport d'Igualtà de Futbol diu gràcies, Pep Toni, avui toca dir un fins aviat a Pep Toni Vives, que deixa el seu càrrec com a entrenador de porters per emprendre una nova etapa professional a l'estranger. Tot i la distància, seguirà formant part de la família del Club Esport d'Igualtà i continuarà donant suport al club, com sempre ha fet. Gràcies pel teu compromís, la teva dedicació i tota la feina feta durant tot aquest temps. Desitjant molta sort en aquesta nova aventura, aquesta sempre serà ca teva. Fins aviat, Pep Toni. Així mos afegim, lògicament, també en aquest agraïment.

I el Club Volei Artà diu: ja tenim aquí el tradicional 4x4 de la Festa de Sant Salvador, que arriba a la seva 28a edició. Dues categories, infantil, 2012 i més joves, i sènior. Recordeu que sempre hi ha d'haver com a mínim una nina en pista. Diu dia menja dia 2 d'agost, per l'esport i una caragol, a les 16 hores, inscripcions 5 euros per equip, fins divendres 31 de juliol, al 630 58 33 34. Indicar nom de les participants i edat, sempre hi ha d'haver un mínim una nina en pista, categoria infantil, 2012 i més joves, i logotips d'Esports Consell de Mallorca, Ajuntament d'Artà i Club Volei Artà.

0: I ahir cap vespre es va dur a terme la presentació d'aquesta novel·la de Jaume Morell, l'Ex-Valde d'Artà, el primer val de la democràcia quan se va restablir la democràcia, va presentar, creiem, aquesta novel·la a la sala d'actes del Teatre Artà, una sala d'actes plena, per no dir pleníssima, de gent. No vaig comptar una per una, però fent càlculs així en gran me sortien com a més de 100 persones, perquè hi havia gent al passadís i tot, i per tant era difícil, però hi gent dreta i de més. Però vaja, tot un èxit, i fins i tot sí que és vera que també he de dir que qualcú que amb dificultats, sense, ho diré amb tot el carinyo, no sé com dir-ho amb les paraules justes i necessàries, que amb dificultats de moviment que li costava pujar escales, me va dir que això, que trobava que un teatre havia de ser un teatre artà, o el teatre artà en aquest cas hauria de ser més accessible per gent que té dificultats en aquest cas per això, pujar escales o en aquest cas temes per l'estil, ja que per exemple en aquest cas era la sala de dalt i per tant en conseqüència no hi havia manera. Sí que a veure que li vaig indicar que fins a on sabia per la part de darrere i solia un mecanisme a posta, però bé, per tant, desconec si és que no se pot emprar o no sé quin tema hi devia haver i podia haver. En tot cas, això, si no, un gran èxit de convocatòria d'aquesta presentació d'aquesta novel·la sobre el tema de la guerra civil d'Artà, però en tema novel·lístic. Ja se va explicar que a diferència de llibres anteriors, que sí que eren més història com a tal, o sigui, més reals, diguem-li 100%, per dir-ho d'alguna manera, va ser evidentment també els testimonis i entrevistes. En aquest cas ha fet més format novel·la, amb algunes coses que va reconèixer lògicament inventades, una novel·la és així, tot i que sí que amb certes coses basades en la realitat, i sí que va dir que no sortia el nom d'Artà, però que amb diverses referències s'entenia que feia referència al poble d'Artà, tot i que no s'anomenava Artà, se li anomena d'una altra manera, pel fet de ser novel·la. En fi, com dic, tot un èxit de convocatòria, enhorabona en Jaume Mora i tota la resta de ponents en aquest sentit. Era un acte, s'ha dit, també presentat, o organitzat, millor dit, per l'associació Cap Vermell de Cala Reixada, de Cap de Pere i Cala Reixada. Per tant, també està bé que se facin coses organitzades també per associacions de Cap de Pere aquí i també perquè no l'inrevés. De la mà, evidentment, sempre, com no pot ser d'altra manera. Així que també, en aquest sentit, ho celebrant que se puguin fer coses, com dic, en aquest cas, de manera coordinada, lògicament. En fi, enhorabona amb en Jaume i tothom qui evidentment hi ha tingut algun procés en aquest sentit. El vàrem enregistrar, ho podreu escoltar en propers, ara després anirem l'informatiu, però divendres, però després crec que si no ordenar el podreu escoltar i si no algun dia d'aquests el posant, però bueno, si tot va bé, després en torno a les 8 i alguna cosa així. Pel que fa, són les 7, per tant ja 7 i 1, si més no, passant a les meteo, alguns núvols, 30,3 graus centígraus, sensació tèrmica de 35. La màxima d'avui ha arribat als 32,7, a les 16:31, a les 4:30 d'avui que vespre. La mínima de 8,6, a les 6:43. Per tant, redondejant, serien avui de moment temperatures entre els 19 i els 33 graus. El vent ara mateix de sud-est, 3,2, en ràfers de 16,1. Màxim ràfer d'avui fins ara, 24,1. A les 14:56, màxim ràfer mensual que continua de 57,9. Humitat al 65%, a l'arribada del punt del 23 graus, baròmetre 1.018,3 hectopascals, tendència estable, pressió de l'índex ultraviolat 8.6, per demà 9.0, d'una escala molt alta en dos casos. Pluja, ja que Serum i continuem igual en aquest sentit. Sí que va fer quatre gotes diumenge, però bé, no va servir de massa, si més no. El Manac, bé, no sé si per refrescar una mica, però vaja, més enllà d'això. El Manac sortia el sol a les 6:42, posta el sol a les 21:03, posta la lluna a les 5:12, sortia la lluna a les 20:43, tenim lluna vea, un 99% il·luminada. Tot això, com dic, a través de valersmeteo.com, aquesta estació de Molí d'en Leu, 73 metres d'alçada sobre el nivell del mar. Comparativament, la mínima d'avui és 0,3 graus més que ahir i la màxima, en aquest cas, 0,9 graus més que ahir, pràcticament un grau més que ahir de màxima avui. Pel que fa a la mitjana, ahir va quedar establert en 24,6, que de fet se va convertir així en mitjana més baixa del que duim de mes. Avui, de moment, 25,1, la mitjana actual, però que com no ha acabat el dia, evidentment, hauríem d'acabar de veure el dia complet com per poder fer comparatives. Però vaja, aquests tres dies sí que sabeu clarament que en quant a mitjanes, per exemple, veníem de dia 24 amb una mitjana de 28,7, dia 25, que de fet juntament amb dia 21 va ser les mitjanes més altes, 29,6, i després va baixar dia 26, que era diumenge, 25,8 de mitjana, ahir dia 27, 24,6, la mitjana més baixa, i avui de moment aquest 25,1, la fatesc de mitjana. Per tant, tenim que segueix la mínima més baixa, la dia 11, amb 17,6, la temperatura màxima més alta, la de dia 7, és que està tan, això tan lila marron que costa veure-ho, dia 7, 39,8, la màxima més alta. I en quant a mitjanes, ja dic que aquests canvis, ja que aquest dissabte 25 va igualar el dia 21 amb 29,6 com a mitjana més alta del clín de juliol, en canvi la mitjana més baixa és la d'ahir de moment amb 24,6. Per tant, s'ha aprovat això, tant la mitjana més alta com la mitjana més baixa. En quant al vent, sí que dia 26, per exemple, van tenir 43,4, que en període comentar una mica, sí que va ser dels dies aquests darrers més ventosos, a nivell de ràfegues màximes, com dic, la més alta diumenge, aquests 43,4, tot així, recordem, la màxima és la de dia 3 en 57,9, però bueno, si més no, de vora les que havia fet darrerament, entorn a una vintena de quilòmetres per hora, aquest diumenge va arribar a aquests 43,4 de ràfaga màxima. El vent de manera majoritària segueix de l'est, avui per exemple majoritàriament est-sud-est, ahir sud-est, després i nord-est, dia 25 de nord, però bueno, majoria de quasi aquest dia 25 és l'excepció, perquè la gran majoria és est-sud-est, est-nord-est, sud-sud-est, sempre hi ha l'est, si no com a referència que diem en part, no sé com dir-ho. I bé, de moment això, número de dies ventosos 4, i la resta ja més o menys ho han dit en aquest sentit. Temperatura mínima absoluta de 7,6 dia 11 a les 6:30, màxima absoluta 39,8 dia 7 a les 15:30, dia més fred dia 27 de juliol ahir amb la mitjana de 24,6, dia més calorós dia 21 amb 29,6 graus centígraus. Això és la informació actual, i en quant a predicció, m'aniríem a l'Agència de la Meteorologia, l'EMET, que mos diu el següent. Per aquí pel municipi d'Artà, per les hores que hi ha d'avui, cel descobert, 0% de pluja, de pluja i vent en calma. Per demà dimecres, que recordem comencen les festes, cel descobert, 0% de pluja, de pluja, temperatures 21-33, sensació tèrmica màxima 34, vent començaria en calma, de matí sud-est en 10, cap vespre sud-est en 10, i darrers hores en calma, per tant, poca altra cosa, si més no. Per dijous, dia 30, cel descobert 0%, temperatures 20-34, baixada mínima, pujada màxima d'un grau, respectivament, vent començaria sud-est en 10 i acabaria sud en 10. El que fa divendres 31 començaria amb poc anuvolat i l'acabaria en cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, que bàsicament és tots els dies, però bé. Temperatura és 21-35, puja un grau tant mínima com màxima respecte al dia anterior. Això estem a divendres, vent de sud-est en torn a 15. Per dissabte, dia 1 d'agost, cel poc anuvolat, 0% de possibilitat de pluja, 21-34 de temperatura, baixada d'un grau de màxima, vent de l'est en torn a 10 km per hora. Diumenge 2, cel poc anuvolat, 0%, temperatures 22-36, pujada d'un grau de mínima i 2 de màxima, vent de sud-est en torn a 10 km per hora. I dilluns, dia 3, cel descobert, 0%, temperatura 22-37, pujada d'un grau de màxima, vent de sud-est en torn a 15, així que amb tot això 0% de possibilitat de pluja tots els dies, fins a dia 3 al Manco. Temperatura la mínima més baixa seria dijous amb els 20 graus i màxima més alta la trobaríem dilluns amb els 37 graus. Veient com la mínima passa dels 21 de demà, baixa els 20 per dijous, puja els 21 per divendres, manté el 21 dissabte, puja 22 per diumenge i manté, perdoneu, manté els 22 per dilluns. En el cas de la màxima sí que veiem un lleuger ascens, que després baixa un poquet per dissabte, però torna a anar pujant després. Passa dels 33 de demà, els 34 dijous, 35 divendres, veiem aquest ascens fins aquí. Després baixa els 34 per dissabte, per després torna a pujar els 36 per diumenge i els 37 per dilluns. Això és el pronòstic, de moment, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. Així, per tant, acabam aquest programa d'avui de capvespres a Radio Horta, tornem més coses properament, així que ara vos deixem l'informatiu de V3, amb els companys que vos acosten aquesta informació més supramunicipal, i com sempre, salut, salut i moltíssima més salut. I recordeu, demà, inici de fet 2026, a gaudir-les completament en responsabilitat. Adeu.
1: Sol·licita la compareixença al Congrés del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per aquest motiu. El diputat adverteix que si el delegat de govern no ha de compareixença davant la Comissió d'Insularitat de les Corts Generals.
2: Davant d'un poble indignat, vàrem ser tractats com a criminals, amb una resposta violenta per part de la Policia Nacional, amb violència, de forma vergonyosa, indignant. I per això ha demanat la compareixença del ministre Marlaska, perquè en digui qui van ser responsables, les instruccions, què va passar, per què se'ns va tractar com a criminals a gent que estàvem exercint el dret de manifestació.
1: També el portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, ha lamentat les càrregues de hores prèvies com durant els enfrontaments.
3: Teníem a dues persones ferides amb una ambulància bloquejada per la Policia Nacional que no deixava partir. Hi havia una persona que necessitava assistència hospitalària i la Policia Nacional va decidir, perquè ai, pareix que tenen nocions mèdiques, que no era urgent com per anar, assistència hospitalària i que el volien detenir immediatament. Una persona que ha estat posada en llibertat sense càrrecs. Per tant, nosaltres dubtem molt de lo que delegació de govern mos pugui dir.
4: La Policia Nacional, però, manté que la seva actuació va ser proporcionada.
1: Els sindicats policials asseguren que el sentiment dels agents és de desprotecció institucional. Diuen que les paraules del delegat de govern varen ser desafortunades quan varen afirmar que les càrregues policials depenien del dispositiu policial que era allà. A més, insisteixen que les càrregues varen ser proporcionades. Checho Enríquez és el secretari regional del sindicat Jupol.
5: La intervención de los compañeros fue una intervención impecable, intachable, porque es que cagaron contra ellos. Yo personalmente he visto las piedras en los vehículos, les tiraron vallas, le daban con los palos de las banderas. Estaban comprometiendo la seguridad ciudadana en la vía pública.
1: Ben diferent el testimoni de la portaveu del col·lectiu No Normal, Margalida Ramis, que va ser present a la manifestació com a mediadora. La policia denuncia que els agents no varen respectar els acords als quals havien arribat en delegació de govern, cosa que va provocar la indignació dels manifestants que veien que l'espai on es feia la lectura del manifest no estava ple i així tot els negava l'accés.
6: Arribaven fotos de dins, diguem-ho, està buit, no s'entenia absolutament res, no deixaven sortir, varen fer un tap ells mateixos allà, se varen veure i ja varen entrar a carregar per tenir reforços ells, perquè se varen veure totalment estrès. Llavors va ser, jo crec, una operació policial nefasta, en el que nosaltres tot estem varen intentar mantenir la calma, varen donar per tancar la manifestació i les càrregues portes varen venir després, sense cap tipus de motiu, ni justificació, ni per què.
1: La secretària d'Estat de Turisme,

0: Sario Sánchez ha qualificat de violència policial inassumible i desproporcionada l'actuació de la Policia Nacional. No obstant això, demana que no es desviï el focus del clam de la ciutadania i critica la presidenta Provenç per no assumir-ne les responsabilitats.
1: Incomprensible, inassumible i desproporcionada aquesta violència policial, i jo tinc l'esperança de que amb aquest informe, aquestes responsabilitats que ha demanat el delegat del govern se puguin aclarir els fets. Jo estic espantada en les declaracions de la presidenta Provenç, que desvia l'atenció cap a les càrregues policials i que no assumeix cap responsabilitat.
2: En qualsevol cas, la policia judicial ha començat a revisar les imatges de diumenge per determinar si l'actuació dels agents de la Policia Nacional va ser excessiva. S'ha obert una investigació interna per esclarir què va passar durant la manifestació contra la saturació i s'interrogarà totes les parts.
0: La plataforma Més Turisme, Menys Vida ja ha manifestat que no confia gaire en la investigació interna oberta al cos, ja que segur no té cap sentit perquè la policia serà jutge i part també a rebutjar qualsevol actitud violenta dels manifestants que incitàs els agents a actuar.
2: I mentrestant, la majoria de turistes es mantenen aliens a aquesta polèmica. És el cas del més de 250 assistents d'una festa il·legal en una casa a Escobells, a Eivissa. La policia local de Sant Josep l'ha desmantellada avui, el mateix dia que Sant Antoni ha cobrat una multa de 180.000 euros als organitzadors d'una altra festa que el mes de juny va plegar un miler de persones, com explica Dani Manau.
3: Es tracta de Casa Paola, propietat de l'empresària Paquita Marsan. Quan han arribat els agents, unes 100 persones s'esperaven per accedir a l'immoble. Les autoritats han restringit el trànsit i han desallotjat més de 250 assistents amb l'ajuda del servei de seguretat contractat pels organitzadors. Abans d'acudir a la finca, la policia local havia detectat la promoció de la festa en xarxes socials i avui ha identificat dos punts de trobada des d'on els assistents eren traslladats a Casa Paola. L'esdeveniment comptava amb seguretat, personal d'animació, equips professionals de so i discjòqueis, però no disposava de cap mena de llicència per les activitats que s'hi feien. D'altra banda, avui l'Ajuntament de Sant Antoni ha comunicat que els promotors de la festa il·legal que va tenir lloc el 10 de juny en una finca rústica protegida del Camí Vell de Sant Mateu, on van acudir més de 1.000 persones, han reconegut els fets i han abonat el 40% de la sanció màxima prevista. Així, dels 300.000 euros que demanava inicialment el consistori, els infractors n'han pagat 180.000.
2: Set i 15 minuts, escoltau la ràdio pública IB3 Ràdio d'aquest 18 de juliol i us explicam que en aquests moments estem pendents de la segona aturada parcial convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport a l'aeroport de Palma. Reclamen una millora de les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. La primera aturada ha estat avui matí i s'ha traduït en pocs retards de vols i coes habituals als taulells d'Air Canada, Etihad Airways, TUI i Condor, entre d'altres línies aerolínies implicades.
0: Els treballadors exigeixen a l'empresa que apliqui l'estable salarial del conveni sectorial, que ofereixi garanties per a la plantilla procedent de l'empresa Groundforce i que actualitzi el sou d'acord amb l'IPC. Són exigències per al prop de 700 treballadors que han arribat a la vaga després que la darrera reunió al TAMIP acabés sense acord. Si no hi ha entesa, les aturades parcials continuaran també dissabte i els dies 4 i 8 d'agost.
2: Això és a Son Sant Joan, mentre continuen les veus en contra del projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. Fins a tres associacions de veïns s'han unit per mostrar el seu rebuig al projecte. Iniciaran una recollida de signatures i demanen una reunió amb Aena.
0: Es tracta de les associacions de veïns de les barriades més properes a l'aeroport, concretament les de Can Frígoles, Can Palleu i Sacaleta. Asseguren que la iniciativa d'ampliar l'aeròdrom tindrà una gran repercussió ambiental. Mario Riera és el president de l'associació de veïns de Sacaleta.
4: Tot el que suposa anul·lar un torrent que es paral·lela a la pista d'aeroport, el consum d'aigua, tots els vertits que van a la platja d'Escòdols, tota una sèrie d'afectacions, soroll, tràfic.
0: També critiquen que Aena no s'hagi posat en contacte amb ell, diuen, per explicar-los els detalls de l'ampliació i denuncien l'opacitat del projecte. Elena Roig és la secretària de l'Associació de Veïns de Can Frígoles.
5: Vull dir, a hores d'ara ja saben que hi ha un problema de comunicació, com és que encara no s'han trobat amb nosaltres? amb les tres associacions directament afectades, ja no dic amb tota la ciutadania de l'illa, estic parlant amb les tres associacions directament afectades. Seguim sense saber què volen fer. Això és el que més ens preocupa, que seguim sense tenir la informació i surt a licitació aquest setembre.
0: Les crítiques d'aquestes associacions s'uneixen a la dels grups ecologistes que alerten que l'ampliació a l'aeroport podria arribar al 10 milions de passatgers anuals.
2: I les Balears assoleixen un rècord de 681.000 ocupants en el segon trimestre de l'any. Això és un 5,4% més que el mateix període de l'any passat. Són dades de l'enquesta de població activa publicades aquest dimarts.
0: Durant la primavera s'han creat 108.000 llocs de treball nous, xifra que converteix les illes a la segona comunitat que més feina ha generat, només per darrere Catalunya.
2: Davant això, els sindicats, Comissions Obreres i UGT asseguren que, tot i que les xifres d'ocupació són bones, no reflecteixen la realitat dels treballadors, ja que, malgrat tenir feina, molts no poden millorar la seva qualitat de vida. Són els secretaris generals de Comissions i UGT, José Luis García i Pedro Omar.
6: Fem feina amb unes males condicions i, a més, tampoc poden tenir un projecte vital digne, no? Per tant, en els treballadors i treballadores d'aquesta comunitat autònoma, aquestes bones dades de l'EPA, aquestes bones dades d'ocupació i bones dades d'atur, no ens serveixen per millorar les nostres condicions de feina.
7: Manca d'habitatge, d'insuficiència de recursos, de saturació de serveis públics i sobretot, especialment, una falta de perspectives, una falta d'oportunitats a la gent jove.
2: També ha valorat aquestes dades la CAE.
0: Tot i el rècord d'ocupació i el descens de l'atur, Carmen Planas ha advertit que la dificultat per cobrir lloc de feina i l'augment de l'absentisme continuen sent dos dels principals problemes al qual s'enfronta el teixit empresarial. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha fet un balanç positiu de l'EPA i ha destacat les xifres d'atur al mínim i la capacitat del mercat laboral de les illes de crear nova ocupació.
8: Balears manté un mercat de treball extraordinàriament dinàmic. Creem ocupació, davallam l'atur a mínims històrics d'ençà que tenim registres, i una dada molt important que nosaltres miram molt: el 80% de la nostra contractació és indefinida.
2: Per cert, que el govern exigeix al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible el finançament i les inversions estatals pendents en matèria de transport públic, com els convenis ferroviaris i de carreteres. Ho ha plantejat el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, en la primera conferència sectorial de transports en 4 anys, una cita a la qual no s'ha presentat el ministre del RAM, Òscar Puente, perquè hi havia Consell de Ministres. Mateo ha criticat aquest fet.
0: A la trobada, el conseller ha insistit en la recuperació del conveni ferroviari per garantir finançament estatal per als diferents projectes d'ampliació de la xarxa de tren i metro a Mallorca, com per exemple la línia del tren Palma-Llucmajor i la de metro entre el centre de Palma i l'Hospital Sant Espars. És també la negociació dels nous convenis de carreteres amb els 4 consells insulars per finançar actuacions a la xarxa viària a cadascuna de les illes. Mate va lamentar, però, que algunes d'aquestes peticions no han pogut ser ateses davant la gran quantitat de temes a tractar després de 4 anys sense cap conferència sectorial. També ha criticat l'absència del ministre Òscar Puente.
9: Es absolutamente injustificable. Tras 4 años, desde julio de 2022, no ha habido una sola reunión sectorial que no se haya actuado como se actúa. Todos tenemos las agendas muy congestionadas, todos tenemos agendas. Y que no se haya actuado con la suficiente previsión como para organizar una sectorial con presencia del ministro del ramo es absolutamente inaceptable.
2: I si ens escoltau des de les 7 de l'hora baixa, haureu sentit que Dani Capó, el nostre meteoròleg de capçalera, explicava que aquest dimarts han tingut temperatures encara contingudes, tot això abans que arribi el nou episodi de calor extrema que s'espera per als pròxims dies amb més intensitat a la península. Així tot, el mapa d'alerta per foc a les Balears avui pinta de vermell algunes zones de l'arxipèlag, amb atenció especial a les Pitiuses.
0: Tot Formentera i gairebé a Eivissa, a Sant Antoni de Portmany, continuen a nivell màxim d'alerta per risc d'incendis, situació que afecta també els municipis d'Andratx, Puigpunyent i Capdepera, a Mallorca, i Ciutadella, Ferreries i Es Mercadal, a Menorca. A la resta de l'arxipèlag, el risc és groc, és a dir, perill moderat d'incendi.
2: I l'augment de les temperatures multiplica el risc d'incendis que en les condicions actuals es desenvoluparien sense capacitat d'extinció perquè la biomassa acumulada fa de combustible. Ho explicava a Vetra Ràdio l'enginyer forestal Luis Berbiela, que ha fet una crida a l'anticipació i a la prevenció.
0: Avisa l'expert que el canvi climàtic és un catalitzador que agreuja la virulència dels focs forestals.
10: No podemos tener pueblos enteros que si llega un fuego, todos sus residentes se quedan en peligro. No podemos tener urbanizaciones que si llega un frente de llamas, sus residentes no van a poder quedarse confinados y seguros en sus casas.
2: I a la península, l'evolució favorable dels incendis forestals que cremen al centre permet que els veïns desallotjats de 13 municipis de Madrid i Àvila puguin tornar a casa seva. Això mentre els serveis d'extinció continuen fent feina contra rellotge per sufocar les flames a l'espera que demà arribi, com dèiem, una nova onada i pugui complicar de nou les tasques d'extinció.
0: El Ministeri de l'Interior ha aixecat l'ordre d'evacuació de 8 municipis de Madrid i 5 d'Àvila. A més, ha donat per finalitzat el confinament d'altres 4 municipis. La Generalitat Valenciana també ha aixecat el confinament de tota la Vall d'Uixó, tal com estava previst. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que l'evolució dels incendis és raonablement positiva a l'espera que demà, com dèiem, arribi una nova onada de calor que pugui complicar de nou les tasques d'extinció.
11: Nos encontramos, por así decirlo, satisfechos, muy satisfechos del trabajo que se ha realizado durante todos estos días y también en la noche de hoy. Vamos a consolidar lo avanzado esta noche en el ataque al fuego y seguiremos dando pasos avanzando en las próximas fases.
0: Pel que fa a l'incendi de Toledo, el Ministeri de l'Interior ha decretat aixecar també la declaració d'emergència nacional activada per mot dels incendis forestals. A més, el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, ha anunciat que la regió passa del nivell operatiu 3 al 2. D'altra banda, ha quedat estabilitzat el foc d'aquest hora baixa a Huelva, el segon declarat a la zona en 24 hores.
2: I d'altra banda, s'eleven a 14 la quantitat de víctimes mortals per l'incendi de Los Gallardos d'Almeria, que es va declarar a principi de mes. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat avui la declaració de zones greument afectades per una emergència als territoris perjudicats pels incendis forestals.
0: Aquest mecanisme permet activar ajudes per dany personals i materials. També s'han aprovat mesures per als treballadors afectats. L'Estat assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions. Així, les empreses no hauran de pagar les nòmines i els empleats mantindran intacta la seva protecció i les cotitzacions a la Seguretat Social. A més, la norma inclou un permís laboral retribuït per a tothom que hagi estat desallotjat de casa seva o que no pugui accedir a la zona del seu domicili habitual perquè els accessos estan tallats pel foc. També s'augmentarà 2 dies el permís laboral per la mort d'un familiar a conseqüència d'aquests incendis.
2: Davant aquests focs, el president del govern, Pedro Sánchez, creu que només hi ha un camí: unir forces i fer un front comú.
12: El pacto de Estado frente a la emergencia climática es un imperativo. No es una opción, es desde luego una obligación por parte de todos y de todas. Por tanto, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que ocurrir para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática que hemos puesto sobre la mesa desde el Ejecutivo Central?
2: Declaracions des de la Moncloa en una compareixença extraordinària després del darrer Consell de Ministres.
12: Evidentemente, Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano. Pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar, formarse.
2: Una compareixença en la que Sánchez també s'ha defensat, com heu escoltat, del front judicial que envolta la seva dona i el seu germà. Tanmateix, el Partit Popular, el triomfalisme de Sánchez a l'hora de fer balanç del curs executiu, diuen que és insultant.
0: El secretari general Miguel Tellado assegura que el president espanyol viu dins una bombolla de mentides, privilegis i corrupció.
13: Más que cumpliendo, su eslogan debería ser huyendo o delinquiendo. Huyendo de la realidad, delinquiendo su gobierno, su partido, como si no hubiera un mañana. El balance real de Pedro Sánchez se resume en 2 datos. 3 condenas en 8 meses, 0 presupuestos en 4 años. Ese es su

0: Actualment el focus està posat sobre dues espècies, la vespa asiàtica, que es va detectar per primera vegada el 2015, i l'oriental, el 2024. Entren a les Balears principalment a través de mercaderies i el seu impacte és en gran part sobre la mortalitat de les abelles endèmiques. La doctora Mar Leza explica com identificar-les.
1: Crec que és important posar els focus en dues espècies, no? Una seria la vespa asiàtica i la vespa oriental. En el cas de vespa asiàtica té tot el toràs de color negre i a les potes és com si llogués un calcetín. En el cas de la vespa oriental té com una coloració més ataronjada. En cas de dubte, tens un dubte, no passa res, envia-ho. No la matis, però.
0: Els investigadors del projecte han valorat molt positivament la participació de la ciutadania. Segons han comentat, des que es va crear l'aplicació, la participació ciutadana ha augmentat notablement i les deteccions han estat de cada vegada més precises. Actualment hi ha diversos nius de vespa asiàtica a la Serra de Tramuntana, a Mallorca, i un de vespa oriental a Jesús, a Eivissa. Són el doctor Cayetano Herrera i la tècnica de servei de protecció d'espècies de la Conselleria d'Agricultura, Irene Garneria.
2: La ciutadania enviava molt més avisos si tenien una aplicació mòbil disponible.
3: Sí que és vera que tenim els nius molt localitzats a una zona de la Tramuntana, per ara no s'està expandint, i aquest d'Eivissa d'Orientalis, que se va trobar a Jesús, al municipi de Sant Eulari d'Eivissa.
0: Ara el repte és conèixer els hàbits d'aquestes vespes per així establir nous mètodes de detecció i així erradicar-les.
4: I de vespes a galls, perquè la Guàrdia Civil investiga 3 persones per organitzar batalles de galls a una finca de Campanat.
5: Durant l'operació, els agents han trobat 350 ocells, 70 dels quals en lesions. Els investiga per presumpte maltractament animal i intrusisme professional.

0: Són les 7:30, escoltau la ràdio pública de les Illes. Dos dies després de la manifestació per demanar un canvi de model econòmic a les Illes, institucions, polítics i ciutadans es posicionen.
1: Prop d'un centenar de ciutadans han demanat avui a Rebaixa, a Felanitx, dimissió dels responsables de l'operatiu policial.
2: Toca, ja és evident, el que va passar, el atemptat que va passar, no s'han duit en això.
3: Entenc per què va haver d'acabar d'aquesta manera una manifestació pacífica. Aquí pareix que si no vas amb banderes espanyoles, la policia ha de reaccionar de manera excessiva.
1: Paral·lelament, la Policia Nacional ha obert una investigació per esclarir si algun dels agents es varen accedir a les càrregues contra els assistents a la manifestació. I a la plana política, el diputat balear Vicent Vidal exigeix la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El sindicat de la Policia Nacional defensa les càrregues de diumenge.
0: I desmantellada Sant Josep, una festa il·legal amb més de 250 persones.
1: Això el mateix dia que Sant Antoni ha cobrat una multa de 180.000 euros als organitzadors d'una altra festa que el juny va aplegar un miler de persones.
0: Mentre continuen les veus en contra del projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa.
1: Fins a tres associacions de veïns d'Eivissa s'han unit per mostrar el seu rebuig al projecte i iniciaran una recollida de firmes i demanen una reunió amb AENA. Mario Riera és el president de l'associació de veïns de Sa Caleta.
4: Tot el que suposa anul·lar un torrent que és paral·lel a la pista d'aeroport, el consum d'aigua, tots els vertits que van a la platja d'Escòdols, tota una sèrie d'afectacions, soroll, tràfic.
0: I el 1 de gener entrarà en funcionament l'ampliació de la zona hora a Palma.
1: Es tracta de l'ampliació del tercer anell d'aparcament regulat a la ciutat, una mesura que afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places. L'Ajuntament obrirà el pròxim dia 16 de setembre el termini per sol·licitar el distintiu de resident. Antoni Deudero és el regidor de Mobilitat.
5: Es una regulación que favorece esta rotación, que es la que se pretende precisamente con el tema ahora.
0: I a Menorca, es Mercadal, el decret de l'alerta per sequera i segueix les passes de Mahó en l'aplicació de restriccions al consum d'aigua.
1: El bala Joan Pellicer explica que s'han hagut d'adoptar mesures com prohibir el reg de jardins, neteja de carrers o omplir piscines.
6: Que nosaltres a nivell municipal ja estem en situació d'alerta, més que

0: de prealerta i per això és necessari prendre totes aquestes mesures per evitar que d'aquí unes setmanes no haguem de fer talls de subministrament.
1: I l'evolució favorable dels incendis forestals que cremen al centre de la península permet que els veïns desallotjats de 13 municipis de Madrid i Àvila puguin tornar a casa seva.
2: Això mentre el servei d'extinció continuen fent feina contra rellotge a l'espera que demà arribi una nova onada de calor i pugui complicar les tasques. El president del govern, Pedro Sánchez, creu que només hi ha un camí.
3: El pacto de Estado frente a la emergencia climática es un imperativo, no es una opción, es desde luego una obligación por parte de todos y de todas.
1: I el món, Johnson & Johnson, pagarà 5.600 milions de dòlars per tancar milers de demandes als Estats Units relacionades amb el seu talc per als infants.
2: 76.000 persones asseguren que el producte contenia amiant i que això els va provocar càncer d'ovari.
1: I el cinema fet a les Illes centra avui bona part de la programació de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Avui, hora baixa, s'ha presentat a Milcar i en aquests moments agafa el relleu Jo, de Rafa Cortés. D'aquí una estona hi serem en directe, però ara és moment dels esports en la veu de Juanga Bauzá.
4: Informatiu Vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzá.

0: Informació esportiva i Vetres Ràdio. El tècnic del Mallorca demana paciència amb els fitxatges i confia a arribar a les millors condicions a l'inici de Lliga. Un Real Mallorca que continua amb la preparació d'aquesta nova temporada a Marbella. L'equip disputarà dijous el segon partit amistós d'aquesta pretemporada davant l'Al-Ittihad, conjunt on milita l'ex-mallorquinista Predrag Rajkovic. Luis García ha atès avui els micròfons d'Ivetres i ha deixat clar quin és el full de ruta de l'equip en aquesta estada de pretemporada i també del que espera del mercat de fitxatges.
1: El Mallorca sempre està preparat per a millorar, està preparat per a mirar el mercat, per a traer bons futbolistes, i no vamos a levantar el pie, vamos a seguir apretando al máximo. Es cierto que quizá nos falta un perfil algo diferente como seis, pero nosotros ya te digo que no es una cosa que nos vuelva loca. Intentar tener esa versatilidad de tener diferentes perfiles de nueve nos va a dar diferentes posibilidades para atacar a los rivales de manera diferente.
0: També ha tingut paraules per Jan Virgili, que segueix pendent del seu futur i de si continuarà a la disciplina mallorquinista.
1: Bueno, Jan tiene contrato con el Mallorca, yo lo veo feliz, lo veo ilusionado, lo veo exigido, porque le vamos a exigir mucho, porque creo que tiene muchísimo, muchísimo fútbol en sus botas, tiene muchísimo crecimiento en todas las fases del juego.
0: Un Luis García que ha volgut recordar que el camí aquesta temporada serà llarg i que hauran de lluitar fins al darrer moment si volen aconseguir l'ascens de categoria.
1: Ya os puedo garantizar que no va a ser ni mucho menos fácil. Como se suele decir, orejas tiesas, estar preparados, exigirnos, saber que es un camino larguísimo, que vamos a necesitar de todo el mundo, sabiendo de que la dificultad tenemos que enfrentarla y tenemos que ser mejores cada día, exigirnos ser mejores cada día.
0: I l'Atleti Balears continua reforçant la plantilla de cara a la nova temporada. El club ha presentat avui dos dels seus nous fitxatges, el lateral polivalent Fabrizio Monchú, que arriba després de jugar a la quarta categoria del futbol alemany, i el defensa central Álvaro Martín, procedent del Terrassa. Durant la seva presentació, Álvaro Martín s'ha definit com un defensa sòlid, amb joc aeri i capacitat per treure la pilota jugada des del darrere.
2: Pero sí, bueno, al final soy un jugador, yo creo que bien dotado técnicamente, me gusta el balón, me gusta sacar la pelota jugada y sobre todo creo que muy competitivo. Al final el fútbol ahora es ganar duelos, yo creo que puedo ayudar ahí en ganar mis duelos y al final un poco eso también, experiencia, tengo partidos en la categoría, eso es lo que puedo aportar.
0: A més, l'Atleti Balears ha fet oficial una tercera incorporació. Es tracta del davanter Rubén Català, de 23 anys, que la temporada passada va militar a l'Alcoià i al Castelló B. I en clau pitiusa, la penya esportiva Santa Eulàlia també continua movent fitxa. El conjunt eivissenc ha anunciat el fitxatge del migcampista ofensiu Israel García, de 22 anys, que arriba procedent del Linares. I l'Illes Balears pel futsal continua perfilant la plantilla de cara a la nova temporada amb un nou reforç. El conjunt mallorquí ha anunciat el fitxatge de l'aler brasiler Julio Zanotto, de 30 anys, que arriba procedent del Cairat. Zanotto ha signat un contracte per a les dues pròximes temporades i durant la seva presentació ha expressat la satisfacció per incorporar-se al vigent campió d'Europa.
3: Me siento motivado, ilusionado, ansioso para poder vestir a camiseta y ganar con eso. Estoy me sentindo bien, me sentindo como si estuviese en casa.
0: El jugador també ha destacat la il·lusió que li fa competir a la Lliga Espanyola i afrontar nous reptes amb la camiseta del Palma Futsal.
3: Fue mi sueño jugar la Liga Española y Palma me dio ese privilegio para jugar. Me sentí muy, muy bien y creo que tenemos muchas chances de lograr todos los retos que el equipo tiene en la temporada, por eso.
0: Aquest és el quart fitxatge de l'equip que dirigeix Antonio Vadillo. El Palma Futsal iniciarà demà la pretemporada amb les pertinents proves mèdiques, mentre que dijous durà a terme les dues primeres sessions d'entrenament per començar a preparar el nou curs. En bàsquet, l'azul marino Palma s'ha reforçat amb la pivot nord-americana Lydia Rivers, de 31 anys, una de les jugadores més destacades de la Lliga Challenge la temporada passada amb l'Unicaja Mijas, mentre l'incombustible Alba Torrens ja prepara una nova temporada precisament amb l'azul marino Palma i amb la mirada posada també en un gran repte internacional, el Mundial amb la selecció espanyola. La jugadora mallorquina afronta un nou curs amb la màxima ambició després d'una trajectòria plena d'èxits i ho fa amb l'objectiu d'ajudar l'equip balear a créixer en el seu nou projecte.
4: Com jo, el projecte de Submarino, la manera de fer, no, també, i per totes les persones que ho formen, i ara amb aquest accent, no, de tenir l'oportunitat de poder jugar primera, per jo ho dic, que no és un somni fer realitat, no? No crec, bueno, no sé ni si ho havia somiat, no?
0: A més, Torrens està pendent de la cita mundialista amb Espanya, una competició on la selecció tornarà a aspirar a tot després d'anys instal·lada entre les millors del bàsquet internacional.
4: A fer tota la feina i a fer tot el possible, no? Per estar en les millors condicions per afrontar primer aquest repte que sempre és molt il·lusionant, no? En la selecció, enguany, amb aquest Mundial.
0: I a la primera FEB, l'Este Menorca incorpora cedit pel València Bàsquet al pivot Wilden Lebec, MVP de la segona FEB, el curs passat amb el Càceres. A més, el conjunt menorquí disputarà el trofeu a on Illes Balears al setembre. Per la seva banda, el Clas Bàsquet Sant Antoni ha fitxat la jove promosa gallega Pablo Fernández i ja coneix el calendari de la Copa d'Espanya i la segona FEB. I un darrer apunt, el mallorquí Joan Sastre deixa la Laguna Tenerife després de 5 temporades. I en atletisme, Esperança Cladera ha estat la millor representant balear al Campionat d'Espanya. La corredora Morera del València Club d'Atletisme es va penjar la medalla de bronze als 200 metres amb un temps de 23 segons i 4 centèsimes, només una centèsima per darrere de la plata. Tot i el podi, Cladera ha assegurat avui els micròfons d'IB3 Ràdio, el programa Esports 3, que el resultat no reflecteix el seu bon estat de forma.
5: Crec que estic en el millor moment de la meva vida esportiva, perquè estic entrenant com mai, fent marques personals tant en entrenaments com a una altra prova que em pugui ser 100 metres llisos, i la veritat que m'estic sentint molt bé i molt forta, però bueno, no vol dir que el fet de sentir-te així que se vagi reflectit a un campionat en concret.
0: I en ciclisme, l'artenenc que Enric Mas serà el líder del Movistar Team a la pròxima Volta a Espanya, que començarà el 22 d'agost a Mònaco i acabarà el 13 de setembre a Granada. I en voleibol, el fitxatge estel·lar és del Conecta Balear Manacom, l'arribada del central a Alemany amb Tobias Krieg, el jugador de 27 anys i 2 metres i 13 centímetres d'altura, és una de les referències del voleibol alemany i està considerat un dels millors centrals d'Europa. Fins aquí els esports.
6: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
7: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
8: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
9: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
6: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: 7 i 44 minuts i ja tornem a ser aquí en actualitat a les Illes i l'Hospital de Formentera recupera l'activitat quirúrgica urgent i programada després de mesos d'incidències. Des del mes de febrer s'han derivat a Can Misses 9 operacions i 9 parts, mentre que el de Formentera ha atès 16 intervencions i 8 parts.
1: A mesures proposades per l'hospital són espases, com substituir els filtres per millorar la qualitat de l'aire, una anàlisi microbiològica, el considerar apte per recuperar el seu funcionament habitual. Gonzalo Espi, el subdirector de gestió de l'Hospital de Formentera.
2: Una vez adoptadas las medidas propuestas por el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Son Espases, que indicó el cambio de filtros con el objetivo de mejorar la calidad del aire y que debieron ser fabricados a medida, se procedió a sustituirlos hace 15 días y tras la toma de muestras posterior los resultados han sido adecuados para recuperar toda la actividad quirúrgica en el Hospital de Formentera.
0: Mientras ciutat el 1 de gener entrará en funcionament la ampliació de la zona hora a Palma. Es tracta de l'ampliació del tercer anell d'aparcament regulat a la ciutat, una mesura que afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places.
1: Són concretament les barriades de Foners, Pere Graubet, Son Fortesa Sud, els Hostalets, Son Oliva, Plaça de Toros, Can Redó i algun carrer del barri de Bons Aires. L'Ajuntament obrirà dia 7 de setembre el termini per sol·licitar el distintiu de resident. Antoni Deudero és el regidor de Mobilitat.
3: Es una regulación que favorece esta rotación, que es la que se pretende precisamente con el tema ahora.
1: Fa mesos que el consistori va instal·lar les màquines i ara començaran a pintar les ratxes en terra. A partir de dia 7 de setembre, com dèiem, els ciutadans empadronats als carrers afectats podran començar a demanar el distintiu.
0: La mesura, celebrada per alguns veïns, també ha aixecat discrepàncies, entre d'altres, que adverteixen que la zona blava generarà desigualtats entre barris.
1: L'Associació de Veïnat de Sant Fortesa lamenta que s'hagi pres aquesta decisió sense tenir en compte la realitat del barri. Unes peticions que diuen ja van traslladar als responsables de mobilitat. La presidenta de l'associació és Lídia Torres.
4: Varen sol·licitar expressament que Son Forteza compartís sector en Son Oliva perquè disposa de més places d'aparcament i era la solució més beneficiosa per als nostres veïnats. A més, segons la informació publicada, Son Fortesa Nord quedaria fora de la zona hora i part del nostre barri passaria a quedar afectat per la zona ACIDE dels Hostalets, una decisió que ens sembla totalment incomprensible.
1: Un posicionament al qual s'hi suma la Federació de Veïnat de la Ciutat de Palma, qui demana una reunió a l'Ajuntament.
0: I mentre el Mercadal decreta l'alerta per sequera i segueix les passes de Mahó en l'aplicació de restriccions al consum d'aigua. La situació al municipi, com s'explica en Samad Houman, ja és preocupant.
5: L'aqüífer que abasteix el nucli es trobava al 27% al juny, mentre el consum se situa en els 450 litres per habitant i dia, quasi el doble del que estableix el pla hidrològic de les Illes Balears. El consistori ha decidit prohibir el rec de jardins públics i la neteja de carrers, omplir piscines particulars, netejar cotxes i els usos nàutics. El rec de gespa ornamental també queda prohibit. Per al sector turístic s'obliga a establir plans d'estalvi, restringir l'ús d'aigua a dutxes exteriors, jardins i piscines. A més, per a tots els grans consumidors del sector turístic, comercial o industrial, hauran d'instal·lar immediatament un comptador intel·ligent per poder fer un millor seguiment del seu consum. Sentim el batlle de Mercadal, Joan Pellicer.
6: Que nosaltres, a nivell municipal, ja estem en situació d'alerta, més que de prealerta, i per això és necessari prendre totes aquestes mesures per evitar que d'aquí unes setmanes no haguem de fer talls de subministrament i que aturar el subministrament en algunes hores a la població, que és el que no voldríem.
5: El consistori adverteix que, en cas que no s'arribi a una reducció de la demanda d'aigua i no es pugui garantir un abastament continu, serà inevitable programar talls de subministrament més concrets a les properes setmanes.
0: I en aquesta hora obrim plana nacional i internacional perquè el Tribunal Suprem ha aplicat la llei d'amnistia a la mesa del Parlament de 2017 que presidia Carme Forcadell. Es tracta de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó.
1: El mateix tribunal ja va amnistiar aquest dilluns l'exconsellera Meritxell Serret, primer membre del govern Puigdemont a rebre-la.
0: I el judici del cas Kitchen ha quedat vist per a sentència aquest dimarts a l'Audiència Nacional.
1: La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha donat per tancat el procés. Ara els magistrats han de determinar si la cúpula d'interior del govern de Mariano Rajoy va orquestar una operació parapolicial l'any 2013 per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li documents compromesos per al partit.
0: I a la plana internacional, Uganda ha estat declarada oficialment lliure de bola després de superar sense contagis nous els 42 dies de vigilància que establien els protocols internacionals.
1: El brot provocat per una soca i vinculat a casos importats de República Democràtica del Congo ha deixat 2 morts i 20 casos confirmats. Tot i donar-se per controlada l'emergència, les autoritats sanitàries mantenen la vigilància davant el risc de 9 casos importats.
0: I almenys una persona ha mort i 80 han resultat ferides pel terratrèmol de magnitud 7.1 al Japó, mentre Johnson & Johnson pagarà 5.500 milions de dòlars per tancar milers de demandes als Estats Units relacionades amb el seu tanc per als infants.

0: I arriba el moment de fer una ullada a la cultura perquè el cinema ha fet a les Illes. Centra avui bona part de la programació de l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
1: Hoje começa a guerra contra Portugal.
0: Fa tot just una estona s'ha presentat a Milcar el nou documental de Miguel Eco, un projecte rodat durant més d'una dècada que recupera la figura del líder revolucionari Amílcar Cabral i la seva lluita per la independència de Guinea-Bissau i Cap Verd. El film arriba al festival després del seu pas per l'ITFA, la cita més prestigiosa del cinema documental.
2: Minuts abans de la projecció, el director Miguel Eck ha explicat al company de l'aviador que la llavor del documental va néixer l'any 2013, després d'un viatge a Cap Verd, on va descobrir la figura d'Amílcar Cabral, fascinat pel líder revolucionari i pel seu paper en la lluita per la independència de Guinea-Bissau i Cap Verd. Va iniciar una investigació que s'ha allargat més d'una dècada, entrevistant familiars, amics i antics companys de Cabral. El resultat és un documental que ja ha recorregut més de 25 festivals internacionals, ha estat programat al MoMA de Nova York i també reconegut amb el premi en certamen de referència com el Luxembourg City Film Festival.
3: Vaig descobrir que era un personatge d'una potència política revolucionària i vaig trobar en les seves paraules molta inspiració per, primer per aprendre, per entendre com ell gestionava una situació com aquesta. I va ser arrel d'això que vaig començar a investigar i a fer un viatge per el colonialisme i per el procés de descolonització dels països d'Àfrica.
0: Ha agafat el relleu Jo, de Rafa Cortés, que torna a la gran pantalla 20 anys després de la seva estrena en una versió restaurada.
4: ¿Y qué ojo? Yo no soy ese.
5: No importa que sea.
6: Yo qué sé. Partió la cabeza a mi marido.
0: L'Atlàntida Mallorca Film Fest recupera així una de les pel·lícules més singulars i influents del cinema balear contemporani, convertida amb els anys en una obra de culte. La projecció commemora el 20è aniversari d'un film que va sorprendre per la seva mirada intimista i pel retrat d'un personatge allunyat dels cànons habituals del cinema. Precisament al cinema Rivoli es troba la nostra companya, Victòria Morell. Bon vespre. Quina ha estat l'acollida del públic 20 anys després?
7: Bon vespre, Neus. Doncs l'acollida ha estat molt bona. La sala s'ha omplert i hem pogut veure cares molt conegudes del cinema balear, entre elles el protagonista també de la pel·lícula, Àlex Brandelbull, que ha volgut presentar aquest retorn tan especial. I és que l'Atlàntida no recupera només una pel·lícula, podríem dir que recupera una de les grans joies del cinema fet a les Illes. De fet, quan Jo es va estrenar, va fer la volta al món, va passar per prop de 120 festivals, com és el cas de Cannes, Toronto, Sant Sebastià o Sydney, i va rebre alguns dels premis més importants de la crítica. El més curiós és que, malgrat aquest èxit internacional, aquí gairebé no va tenir recorregut el cinema amb els anys, però s'ha convertit en una autèntica pel·lícula de culte. Rafa Cortés explica que és un rare avis, una pel·lícula molt especial, rodada a Mallorca amb actors majoritàriament amateurs, també. Ens ha explicat com aquesta restauració ha servit per corregir petits detalls tècnics que en el seu moment no es van poder resoldre per manca de pressupost. Per això assegura que aquesta restrena és una manera de fer justícia a la pel·lícula i també de reivindicar el cinema vist a les sales.
8: Nosaltres hem aprofitat per redigitalitzar-la i poder, aprofitant la benentesa, polir algun desenfoc, alguna història, però bàsicament diríem que per primera vegada se podrà veure una versió digital fidel a la versió original molt més que en el seu moment.
7: La projecció també s'ha convertit en un retrobament molt especial. 20 anys després de l'estrena d'allò, bona part dels actors i de l'equip tècnic s'han tornat a reunir per celebrar el retorn de la pel·lícula a la gran pantalla. Entre els assistents hi havia el gran protagonista, Àlex Brandelbull, i també l'actriu mallorquina Ainada Cos, que també va formar part del repartiment.
9: Que justament perquè ja va néixer amb un punt antiquat, ja és una pel·lícula que mai, que sempre envellirà bé, crec. Té una cosa com antiga, com d'una altra època, d'una altra dimensió, que fa que no envelleixi massa, crec.
10: Sí, és com a després de 20 anys tornar a revisitar la pel·li i trobar-te amb la gent que ens estem trobant tots, és una passada. Ara dèiem amb l'Àlex que no sabem si han passat 20 anys cap endavant, cap enrere, com a si és molt, si és poc, però fa molta il·lusió.
7: I entre records i retrobaments, tampoc hi han faltat les bromes sobre el pas del temps. Rafa Cortés ha aparegut amb una camiseta que, segons ha explicat entre rialles, es va comprar fa gairebé 20 anys mentre presentava jo a l'estranger. Sorprenentment, encara m'hi cap. Ha fet broma abans d'afegir que, igual que la camiseta, també hi cap i també hi continua havent lloc per aquesta pel·lícula a les sales de cinema.
0: Això, moltes gràcies, Victòria Morell, des del Rivoli, el mateix cinema en què aquest cap vespre es multipliquen les propostes balears a banda de Jo i d'Amílcar. Nosaltres ens hem fixat també en dues històries de dos mallorquins que podrien ser d'universos diferents. Parlem de la cuinera Maria Solivelles i del barber Manuel Cortés.
2: Dues propostes que han rebut el suport d'IB3 i segueixen la vida, l'evolució d'aquests dos personatges. En el cas de Manuel Cortés, el documental 3.000 al mes ha estat 10 anys de documentació des que les xarxes i aquest tema... Manuel Cortés, Manuel Cortés, Manuel Cortés. Van fer viral un lot de Sevilleta que va acabar tenint com a clients Bad Bunny i Cristiano Ronaldo. Un dels seus amics, Jordi Bernès, va veure potencial en la seva història i, malgrat les reticències inicials, varen apostar per ella.
11: En el principi sí que estava incòmode ell, tant davant la càmera en nosaltres com en la fama que havia aconseguit. I avui en dia està supercontent, ha canviat l'evolució, hem aconseguit acabar la pel·lícula amb ell, ell ja l'ha vist, i avui en dia pues, és una altra persona també, igual que nosaltres.
2: I l'aposta, diu Guillermo Broglia, també codirector, amic i company de promoció del CEF, ha pagat la pena.
12: En el final 10 anys, seguint un personatge, nosaltres no sabíem en què desembocaria, hem tingut sort de que perruquer de barri que vàrem apostar per ell ha aconseguit els seus somnis a la vegada que nosaltres fer una pel·lícula que també era el nostre somni.
2: Un somni que ha estat reconeixent difícil. Mario Figueroa és el tercer codirector.
13: Ha sido un camino bastante duro, con altibajos, pero una vez que hemos visto la película terminada y que la ha visto también Manuel, todo el trabajo y todo el esfuerzo y toda la dedicación y todas las renuncias que hemos hecho durante estos 10 años, pues a ver la película es como ha merecido la pena.
2: Manuel Cortés és un dels protagonistes, l'altre, la cuinera Maria Solivelles, la cuinera holística, en paraules del director del documental, Àlex Dioscòrides, que 10 anys després d'Overbooking continua apostant pel territori, les arrels i la cultura com a única eina de defensa, i en gent com Solivelles, que va recuperar espècies com el tat de cortí i fa feina amb ceramistes i teixidors d'aquí com un dels millors exemples.
14: Si haguessin més cuineres com de Maria, sobretot en tot el volum d'hostaleria que tenim a Mallorca, de més un 25% fes feina en producte local, de veres, fes feina amb agricultors, en recuperació d'espècies, en cuidar tot el nostre paisatge, la nostra illa seria molt més cohesionada, seria molt més sòlida, seria molt més resilients quan hagués canvis.
0: I així, amb aquestes propostes culturals, amb el cinema Rivoli i l'Atlàntida Film Fest, arribarem a les 8 d'aquest 28 de juliol.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: hagi prou cadires. Sí. Fa content que no hi hagi prou cadires, però també sap greu que no hi hagi prou cadires, les dues coses alhora.
1: Ja estàs veig.
2: Mos deixam en la presentació del llibre de Jaume Morell que es va dur a terme ahir a la sala de dates del Teatre d'Artà.
0: Intentarem que la presentació valgui la pena, sobretot pel que esteu de peus. D'acord? Començarem a parlar primer amb Miquel i després intentarem fer una mena de diàleg amb en Jaume Morell, que és la persona que sobretot heu vingut a escoltar. Miquel, com vulguis.
3: Hola, bon vespre. Bé, jo xerraré en nom meu, evidentment, però també una mica en nom de l'Associació Cultural Cap Vermell. Bé, aniré de ser.
0: Sí, si no seus, no... El projecte se veu o...?
3: Bé, i d'això, que xerraré en nom meu, però també en nom de l'Associació Cultural Cap Vermell i, en primer lloc, demanar disculpes a la llibreria d'Artà perquè hi ha hagut una mica de confusió amb això dels preus i de tot el que no tornarà a passar. Bé, jo, com ja els he dit als meus companys, no m'acosta molt improvisar i per això li contesta escrit i el llegiré. Serà greu.
0: Una cosa, els que esteu de fora, aquí dic que us podeu posar si voleu. Vull dir que si us deixen entrar, cap aquí hi ha una mica de lloc i...
3: Ja?
4: Sí.
3: Bé, idoi, el meu text diu així. Les casualitats no deixen de perseguir-me. Un dia 9 de gener d'enguany vaig venir aquí, a Artà, una presentació d'un llibre il·luminador, de Climent Picornell, que és aquí. Paisatges mundans, estic dur. Me vaig trobar amb en Jaume Morell i de bones a primeres li vaig dir hauries de fer una novel·la. Ja està feta, em va contestar. I, evidentment, és aquesta que vull presentar. Per tant, com veus, la història de la publicació d'aquest llibre és un cúmul de casualitats, perquè de Cap Vermell fa espona que pensàvem en fer qualque cosa conjunta amb Artà, o si més no, amb algunes persones d'Artà. Amb en Miquel Pastor n'havíem xerrat algunes vegades i de fet tenim en ment un altre projecte que espera que arribi a bon port. Però no acaba aquí la cosa, perquè en realitat no som gens originals. Ja l'any 1932, l'articulista que d'allí més culte i més internacionalista que tenim, que no és altre que Antoni Domínguez Moll, va escriure a la revista Foc i Fum, dirigida pel mai no oblidat i sempre admirat el Mascle Ros. Aquestes paraules premonitòries. En aquest poble, en un temps no gaire llunyà, hem de veure aparèixer un periòdic local, que servirà de portador de les masses d'Artà i Capdepera. Seria el tret de gràcia del nostre patern caciquisme, que els esmentats proletaris ho puguin veure i és indubtable que ho veuran. La evolució del progrés ho dirà. Deia, la evolució del progrés no ho va dur. I sí que va dur un cop militar i una guerra que va enterrar tot aquell somni de deixar enrere el caciquisme i encetar una nova era més proletària, més socialista. No, en aquest cas, Antoni Domínguez no va endevinar. Es va equivocar, perquè aquesta publicació no va arribar mai a existir. Bé, potser la revista Llevant, que havia acabat la seva trajectòria 2 anys abans, és el que més se li acosta, amb el ben entès, però, que estava feta des d'una òptica ideològica completament oposada a la de Domínguez, senyors i capellans. Però parlar de Artà, de Capdepera, de Calarranjada, i s'hi troba informació important i interessant de tota la contrada. Així que la implicació de Cap Vermell en la publicació d'aquest llibre de Jaume Morell s'hauria d'incloure dins aquesta lògica de veure Artà i Capdepera des de dalt, per tractar d'unir esforços encaminats a aconseguir una vida més digna com ja ho van fer aquests homes i dones de la República. I aquest temps actual conviden, evidentment, a reprendre aquest camí que ens havia marcat Antoni Domínguez. I ara fora jo diré que justament ahir vaig anar a una manifestació on me'n vaig donar compte que els mallorquins no tenim a ningú com els defensi, ni el govern balear, ni el govern de l'Estat, ni si no l'Europa, si no som nosaltres mateixos que ens ajudam, que ens solidaritzem uns sobre altres, estem ben arreglats perquè estem tots sols i hem de ser conscients d'això. Bé, de Jaume Morell no vos puc dir gaire cosa, que no conec jo. Però si vos vull mostrar aquest llibre, aquest i aquest, amb dos volums, que va marcar un abans i un després de en la bibliografia artenenca, perquè és un llibre fet a consciència, des de l'honestedat i des de l'amor. I com ja vos ho vau imaginar, algun de vosaltres, aquesta novel·la que avui presentam és fruit d'aquesta honestedat i d'aquest amor que traspua la tasca bibliogràfica de Jaume Morell. El prologuista del llibre, que parlarà a continuació, bé, que parlarà a continuació no, sinó que dialogaran entre ells, és Jaume Claret. Jo no el coneixia personalment, però sí que havia llegit aquest llibre monumental que vos vull mostrar.
0: Hòstia. Sigues d'esperar, ja? Tu,
3: tu? Ja va trobar el motxer. Una història de com se va destruir la universitat i el pensament espanyol. Jaume Claret, evidentment, té molts altres llibres, però aquest el considero molt i molt important per entendre no només el passat, sinó també com és el nostre avui. Per altra banda, ha estat el coordinador de multitud d'estudis científics enllaçats en la importància de recuperar la memòria històrica, perquè, a més, aquesta memòria ha de ser col·lectiva, sí, però també és personal, de cadascun de nosaltres. Aquests estudis han estat alliberats fa poc, després que el govern balear del PP Vox els ha tingut retinguts en un calaix. Us convid a llegir-los. No ho puc allargar més, perquè els dos Jaumes han de parlar del llibre i han de dir la seva paraula, que és, en realitat, la important avui. Per tant, només dues darreres coses. Aquesta escenaeta de ràfia, en la qual he duit tots aquests llibres, està feta al taller que va organitzar l'exmilitar i pacifista Heinz Krasuski a la presó de Can Mir. La va fer en Jaume Sams i la va regalar a la meva padrina, Maria Lliteres, per fer una M i una L. Militant del grup femení socialista de Capdepera. I vull acabar amb unes altres paraules d'Antoni Domínguez dirigides als artenants de 1931. No sé si poden servir els artenants del 2026, però potser sí. I tot això que he tret d'Antoni Domínguez i de Capdepera està en aquest altre llibre. Bé, que vaig publicar jo mateix i que xerra de Capdepera, especialment, però també d'Artà. Antoni Domínguez, l'any 31, va dir això: artenencs, ja és hora que vos desvetlleu un poc d'aquesta llarga letargia i que vos aneu capacitant dels drets que vos pertanyen. Vosaltres sou persones i no bèsties de càrrega. És imprescindible i de pura necessitat que vos expulseu aquesta sinistra búlia que vos han inculcat els dos elements abans anomenats, l'Església i els senyors amb el seu caciquisme, els nous senyors d'ara del capital. I els feu comprendre que vosaltres ja no sou acabat de néixer, sinó amos com ells, i per tant, com ells, teniu dret a la vida. Confí que la veu inextingible del socialisme penetrarà en les vostres ments i que sabreu donar-li forma i vida, ja que per nosaltres, proletaris, és l'ideal més positiu de la nostra emancipació. Moltes gràcies i ara parlaran.

0: bastant allò, màgic, eh?
1: Semblava... No has brotint coses. Bé, moltes gràcies. La idea és, amb en Jaume, intentar fer una mica de diàleg per fer-ho més entretingut. Volia començar explicant una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció de quan vaig decidir venir a viure en aquestes terres i vaig començar a llegir coses respecte de la història de les illes, no? I és que hi ha dues característiques molt pròpies o molt diferencials respecte del que va ser la guerra en aquest territori respecte de la resta que va d'Espanya, no? La primera potser és més compartida, no? I és que parlem de la Guerra Civil Espanyola quan aquí ben bé de guerra no en va haver. 15 dies a les platges d'aquí a la vora i poca cosa més. En canvi parlem de guerra. Perquè la guerra no és només es manifesta amb els fronts, sinó que es manifesta de moltes altres maneres. I una de les formes de manifestar-se és amb l'alliberament dels pitjors instints. No? I això és una de les coses de les quals en Jaume ens parla a la seva novel·la. No? De com, de cop i volta, un poble, Morguet, una idealització d'Artà, doncs deixa sortir el pitjor i el millor de persones que fins aleshores o no havien estat polititzades o no havien sentit la política com una cosa que marqués les seves vides. La segona qüestió destacable és qui s'ha dedicat a recuperar la memòria d'aquells fets, no? És veritat que hi ha el pare Massot com a figura totèmica i que sense ell no s'explica bona part del que sabem del que va succeir a les illes, i és veritat que tenim una universitat de les Illes Balears amb gent que ja ha investigat, però si un va mirar, poble a poble troba persones que s'han sentit cridades a recuperar la veu d'aquella gent que va desaparèixer, d'aquells projectes, d'aquells somnis. Ara en Miquel feia referència a aquests informes que es van encarregar dins del quart pla de fosses del govern de les Illes Balears. Aquests informes jo només feia de coordinador, és a dir, la responsabilitat i la qualitat dels informes és de la gent que els signa, i és veritat que alguns d'ells estan encarregats a professors d'universitat o gent amb formació universitària, però molts d'ells estan encarregats a gent que s'ha format a partir de les seves inquietuds, de les seves capacitats. Alguns d'ells han acabat fent tesis doctorals, com en Tomeu Garí, que és el referent sobre temes de repressió a Mallorca. Però no deixa de ser curiós, i en aquest cas tenim un cas clar, no? Aquests llibres que tu mostres no estan fets per un historiador de carrera i de més, no estan fets per algú que des del poble d'Artà sent la necessitat d'il·lustrar i de posar noms i de recuperar les històries i de més, no? Llavors, potser podríem començar parlant d'aquestes necessitats, no?, que tenim a vegades de recuperar aquesta memòria, no? Si us fixeu, el llibre, la coberta, que és el que molta gent mira, ara

0: Esperava d'un estiu, esperava de l'estiu que havia vingut la guerra, no? Igual que la primavera, l'abril, era l'abril de la República. De fet, no és casual que Franco acabés la guerra l'1 d'abril, amb la intenció de robar aquest abril que havia sigut l'abril república. Però hi ha una altra metàfora molt visual, si vols podem començar sobre això, que és la coberta, no? Perquè un s'hi ha de fixar una mica, però si acaba parant-hi a densó es veu un llençol, no? I no sé, podem començar parlant potser d'això, no? De com el títol i la il·lustració del llibre són tres metàfores que d'alguna forma parlen del període i parlen del que tu expliques.
1: Mira, en Miquel Grau, el autor d'aquesta portada, no sé si ha vingut, però suposo que sí. Me diuen que sí. Miquel, hola. Me va dir això, diu, tinc una idea. Dos dies després de comentar-se'm que si faria la portada, diu, tinc una idea. Dic, i quina és? Diu, és un llençol. Immediatament vaig saber de què era, perquè jo havia recollit la història del llençol de sa mare o de sa tia. El llençol era la forma com tenia sa mare de dos, del seu padrí i del seu germà, que estaven amagats a una encletxa de sa morada d'en Xoroi. S'havien amagats allà, se s'havien perseguits, i sa mare es tenia un llençol que ells el veien de pla. Volia dir que a l'hora baixa, a l'hora vespre, el fill d'un d'ells les duria a menjar a baix d'en Xoroi. En Xoroi, per qui no ho sabeu, que m'imagino que tothom ho sap, a la muntanya que hi ha darrere la colònia de Sant Pere. I aquesta és història. I jo
0: que vaig quedar... Quan hi havia dos llençols?
1: Quan hi havia dos llençols era que no baixassen perquè hi havia perill. Vull dir, se sentien perseguits, com tants, en aquells mesos terribles. I això és història del llençol. Però el llençol, la primera vegada que el va mostrar era llis, i després és mogut. I jo he pensat que això deu ser el vent de la guerra, vent que va arribar a ser una tempesta enorme. I això és història d'això. Amb una altra cosa, me va dir, diu, ara estic pendent, Miquel, ho explico perquè és interessant. Diu, hi ha la cal·ligrafia. Diu, cerc la cal·ligrafia de màquina d'escriure. Digui això. Diu, perquè hi ha una llista, un document, que està els noms de totes les persones que havien de ser perseguides, detingudes, empresonades i fusillades, segons el que havia previst el general Mola. Diu, i és aquesta llista. Però és que aquesta llista que és, a més, hi ha uns manuscrits del costat, supòs, dels que feien la feina bruta de reprimir els esquerrans del Front Popular. I a un li posa detenido, un altre detenido puesto en libertad sin llegar a su domicilio. Això escrit a mà. I tu dius, ostres, jo crec que aquest document, que és llarg, és la Guerra Civil, Artà. És a dir, unes persones que havien d'estar detingudes, segons en Mola, detingudes, empresonades i fusillades, doncs alguns ho veien així, amb una salvetat. N'hi havia uns que només posava fugado. Aquest fugado era que qualcú les havia advertit el dia abans que l'endemà les anirien a detenir. I n'hi ha nou en aquesta llista, n'hi ha nou que diu fugado. S'havien amagats a lloc segur i acabaren amagats a casa seva i estigueren prop de 5 anys. Vull dir que totes aquestes històries doncs venen de vora aquesta portada.
0: El que en Jaume ens explica entra en contradicció amb el que hem sentit explicar per part de la historiografia provinent del franquisme i aquesta historiografia neofranquista que ara se'ns explica, no? La Guerra Civil va ser la reacció davant d'uns atacs de l'esquerra, va ser una cosa espontània. En canvi, el que en Jaume ens explica és un poble en el qual no havia succeït res, on no hi havia hagut atacs ni violència, i en canvi algú s'havia preocupat de fer una llista, de fer una llista pel que havia de passar.
2: Sí, sí.
0: I aquestes llistes són importants per dues qüestions. Una, perquè hi ha algú que fa la llista, però hi ha algú altre que fa que aquesta llista es converteixi en realitat. No? I això és una de les coses que apareix en el llibre. És a dir, com de cop i volta la guerra permet una sèrie d'actuacions que, no uns mesos abans, 4 o 5 dies abans, hagués estat impensable. Llavors, el trencament que suposa això I això crec que és una de les coses que més impacte et feia quan vas a fer el doble volum sobre la Guerra d'Artà,

0: i que aquí d'alguna forma reculls, no? És a dir, aquest trencament d'una societat que tampoc l'hem de pensar que això era una cosa idíl·lica, eh? Aquí la gent no lligava els cossos en llangonissa ni es vivia de conya, hi havia els seus conflictes, hi havia els seus problemes, però no hi havia la violència. És a dir, el que permet la guerra o el permet l'excusa de la guerra és la violència.
1: Bé, per exemple, parles de... O sigui, el llibre que vaig fer fa... que vaig publicar fa 10 anys eren dos toms. En el primer tom hi havia el que vaig suposar que seria una història acadèmica de, documentada a base de materials fiables del que havia estat la guerra. Però el segon, eren històries personals. Jo penso que això és la guerra viscuda, de la gent que va patir la guerra, va mirar de sobreviure i me va explicar, jo no recordo quantes entrevistes vaig fer, però passaven des 125 o 130, no recordo amb exactitud, però són el que surt en aquell segon volum d'aquella obra de 2016. La guerra viscuda, perquè cadascú vivia la guerra segons com li tocava. Vull dir, uns molt pitjor, altres, doncs mira, campejaven, i altres que hi vivien tranquils, vull dir que hi havia de tot. Gent d'estar, amb gent d'estar, vull dir que la guerra civil té això, que se coneixen els contendents, els enemics, se coneixen, i diuen, en el llibre diuen, perquè se coneixien, o sigui que sabia cadascú i hi havia una relació de guerra, una relació d'agressió.
0: Ara en Jaume feia referència a un dels valors que té el doble volum i que es trasllada després de la novel·la, que és les entrevistes orals, no? La oralitat. No cal oblidar que ell, de fet, és professor, o era professor, com deia fa una estona, de llengua catalana, i per tant el tema de la oralitat, de la llengua, crec que és molt important, no? I a més aquí hi ha un joc, perquè un dels narradors o un dels protagonistes ve de fora d'Artà, ve de fora de Morguet, i per tant té un deix en la parla que és diferent. Llavors hi ha tota una sèrie de joc d'intentar recuperar una parla, intentar recuperar una expressivitat oral, que jo crec que això és el que li dona, sobretot a la part dels diàlegs, molta credibilitat, molta versemblança, no? Que era el que donava molt de valor històric en els llibres d'història, i en canvi aquí té un valor literari que és diferent.
1: Bé, per exemple, aquest personatge a què te refereixes, he fet que fos un català que té relació amb una lota de Morguet, Artà. I aquesta relació, qui du el diàleg és ell. Per què? Perquè és una visió externa. És qualcú que se sorprèn de descobrir allò que li han explicat que va passar. I sa companya, doncs, que ho havia viscut o que tenia fins i tot parents involucrats, de quin és aquest diàleg. I és un diàleg que... bé, és tot és novel·la. Bé, no, perdona, hi ha altres coses, però bàsicament és això.
0: En això de la sorpresa per part de la persona que ve de fora, hi ha jugat un paper bastant simplificador i bastant empobridor el tòpic, no?, de Mallorca, l'illa de la calma, Mallorca, el lloc on mai passa res, no? Ara en Miquel ens ha explicat que sí que passaven coses, que la seva padrina era militant, que hi va haver-hi una manifestació, és a dir, que sí que hi passen coses. Però el problema és que aquest tòpic ha quallat fins i tot entre la pròpia ciutat mallorquina, que sovint també tendeix a veure com això, no? Com si això, una ciutat que era agrària, quan era una ciutat que déu-n'hi-do la quantitat d'indústria que tenia, la quantitat d'artesans, és a dir, que era molt diferent, no? Llavors això és una qüestió que en Jaume intenta recollir, que és aquesta riquesa. És a dir, jo us deia abans, no hi havia grans conflictes, però tots els pobles hi havia entitats, hi havia ateneus, hi havia centres de socialització, que amb la guerra i després amb la dictadura desapareixen. Però no només els d'esquerres, també això afecta a la gent de dretes, no? Això és una cosa que crec que val bastant la pena destacar, que és que has intentat de fugir una mica el maniqueïsme de que uns eren bons, uns eren dolents, i que els d'esquerres tots eren bons i els de dretes tots eren dolents. És a dir, hi ha un intent d'explicar que les complexitats internes del propi poble acaben afectant les violències que després es viuen.
1: Sí, sí. De totes maneres, jo penso que no és que l'esquerra fossin bons i els altres fossin dolents. Jo crec que estava tot mesclat. Però el projecte que tenien uns i altres era distint. i el projecte que començaren o intentaren a principis del 36, doncs el varen estroncar. I era un projecte que per primera vegada se tenia el que la gent podia desitjar, el que podia necessitar. Hi havia gent que feia aquesta anàlisi i procurava doncs, donar-hi tractament, diguem. I això era una novetat absoluta. Una novetat absoluta, tanta que va enfurismar la dreta més rància i va valer el que hi va valer.
0: Sobre això dels projectes, tampoc hem de creure que els projectes era instaurar una república comunista, és a dir, el comunisme era una ideologia que era present però que era molt minoritària, i la major part de dirigents republicans eren dirigents que es basaven, bueno, que es caracteritzaven per ser bastant moderats. És a dir, quan fem entrevistes a la gent que va emigrar, per exemple, des d'Extremadura, des d'Andalusia, des de les Castelles, els territoris perifèrics, se'n diuen ara, no? Molta d'aquesta gent, el que t'expliquen del record de la República, o el que t'explicaven, perquè la major part ja són morts, no recorden grans canvis. Recorden que, per exemple, per primera vegada la Guàrdia Civil els tractava com a ciutadans. És a dir, era un tema d'una mínima dignitat. No? En el tema de l'Estat hi havia dos models. Obtenir un Estat que fos eficient, però això vol dir fer un Estat car, i per tant vol dir cobrar impostos, i qui paga impostos i qui té diners, o fer un Estat que fos ineficient però fos barat. I l'aposta de bona part de la gent que va donar suport a la dictadura va ser aquesta segona. És a dir, s'estimava més un Estat que fos ineficient però que fos barat. Encara que això suposés una submissió per part de la major part de la població. No? Llavors, el que hi ha una mica en les explicacions dels que són perseguits i alguns dels quals són els que després acaben sent els escondits, és aquest anhel de justícia, però no estem parlant d'uns anhels de justícia utòpics, sinó estem parlant de coses com molt concretes, no? de contractacions, de drets laborals, és a dir, coses que ara mateix passarien per ser un programa molt, molt, molt moderat, i en canvi en aquell moment es considerava una cosa absolutament radical perquè venia a capgirar un món que falsament es pensava que era tradicional.
1: És curiós, per exemple, que la figura mítica d'aquell temps, el Val de Boira, que era una persona, per lo que sembla, calmada, ha tingut fins i tot els que el perseguien. I va ser una persona que va haver de fugir, era l'objectiu principal dels escamals de Flange, i va haver de fugir, i no va tornar mai. És a dir, va poder fugir d'Artà, va passar a les files quan varen desembarcar a les costes de Sant Cervera, va passar a les files d'allà a Catalunya i de Catalunya a França, i de França va arribar a acabar per Amèrica. I no va tornar. Però era un home calmat, sobretot. O sigui, el que jo he pogut pensar d'ell era que calmava possibilitats més, no diré violentes, però més actives, i anava a poc a poc, anava tranquil·litzant. Per què? Perquè m'imagino que pensava que no podia fer un canvi absolut d'avui per demà, sinó que era qüestió d'anar fent i d'anar modificant i d'anar canviant. I jo crec que aquesta, és curiós perquè fins i tot, he dit, tenia la bona premsa de la gent que va obligar que se n'anés. I és un fenomen que un poc estrany, no? Que gent que persegueix el desfront popular arribi a pensar que el Val de Boira era intel·ligent, era adequat. I no va tornar, no va poder tornar mai. La seva germana va quedar aquí tota sola i no va poder tornar mai. I aquest era el Val de Boira.
0: Una de les línies de les explicacions de les històries que conformen el llibre és la història dels escondits, no? Aquesta gent que a través d'un llençol o dos llençols sabien si podien baixar o no baixar. Clar, això dels escondits és una cosa que trobem a tota la geografia espanyola. Són els topos que diuen a les Espanyes, són la gent, els emboscats que hi havia a Catalunya. Trobem gent de molta diversa responsabilitat política, o sigui, gent que no tenia cap mena de militància, però que tot i això, pel fet de ser jornaler o pel fet d'haver participat d'algun acte, se s'havia perseguit, i gent rellevant. El cas més destacat que tenim està descrit per un historiador americà que es deia Robert Fraser, es diu Escondido, explica el cas d'un militant, em sembla que era socialista, va estar 40 anys, o sigui, va estar tota la dictadura amagat en un zulo, fins que va poder sortir, i si no recordo malament, es va presentar alcalde i va guanyar les eleccions. Hi ha una pel·lícula que es diu La trinxera infinita, que parla una mica, agafa aquest cas, hi ha una sèrie de llicències fílmiques, però és una mica això. Llavors, no sé, si podies parlar una mica del cas dels Escondits, és a dir, algú que sap que la violència que s'ha desfermat al seu poble fa que o s'amaga o serà assassinat pels seus veïns. És a dir, no vindrà en Franco, no vindrà Mola. Això és una cosa que hem de tenir presents. La dictadura no s'aguanta només per la violència, no s'aguanta només per algú que des de dalt dicta. Fa falta crear un mínim de consens social de gent que vincula els seus interessos particulars amb els interessos generals de la dictadura. És a dir, tota aquesta gent que participava fent llistes o matant els que estaven a les llistes treien un rendiment, perquè molta d'aquesta gent denunciava el veí per tenir la casa del costat, per tenir la farmàcia. Abans en Miquel parlava del llibre aquest que vaig escriure fa molts anys. Hi ha un cas, un professor de Santiago de Compostela que denuncia el catedràtic i es queda la càtedra, la farmàcia i el cotxe. De fet, a l'època es deia «Quién es masón el que va por delante del escalafón?». Això traslladat en els pobles és encara més cruel, perquè és impossible no pegar amb un familiar de segon o tercer nivell. Llavors, si pots explicar una mica això dels Escondits, és a dir, com algú pren la decisió de que o s'amaga o serà mort.
1: Mira, els Escondits van néixer el dia de Sant Jaume de juliol del 36. Aquell dia va venir un emissari de Felanitx, enviat des Balda de Felanitx, que era amic des Balda d'Artà, que s'havien vist a un acte d'un 10 dies abans, i l'enviar aquí, enviar aquest emissari, a dir-los: «Vius que demà vos detendran. Per tant, mireu que feis, perquè la cosa les va advertir que no pintava bé, diguem-ho així». I se varen reunir, les va sorprendre aquesta cosa, perquè no estaven reunits. Varen haver de fer una reunió d'urgència i començaren a pensar a veure què podríem fer. I els socialistes se volien amagar, se volien sortir de la circulació, i en canvi d'Esquerra Republicana van dir: «Nosaltres no hem fet res mal fet», i «Nosaltres tampoc». No, nosaltres, en fi, ja veurem. Bé, la qüestió és que dos o tres d'aquests que no s'amagaren, els que un mes ja eren morts. I en canvi, els socialistes, alguns s'amagaren, molts s'amagaren, no tots, perquè no sabien exactament fins a quin punt arribaria la repressió. I n'hi va haver nou que quedaren amagats, arribaren a casa seva, però inicialment, bé, sobretot, les dues persones, el padrí d'en Miquel i el seu germà, amagats a una trinxera que... Hi ha unes fotos, he vist unes fotos d'en Benet que va pujar allà dalt i va tot fort. És una encletxa. O sigui, allà estigueren, no sé quin temps, però estigueren amagats allà. Altres estigueren en llocs també, pocs, fins que la cosa se va calmar un poc, pogueren passar a casa seva i finalment varen passar una dotzena, arribaren a ser gairebé 5 anys amagats a casa seva. Hi havia un senyor que dins que seva, un senyor d'aquests Escondits, les deines Escondits, que és un castellerisme d'Escondido, que a dins que seva caminava, se va fer uns peucs de llana, de pell d'ovella, perquè la llana amortiguàs les potades que feia a dins que seva. Però és que, esclar, tenies veïnats d'una banda i de l'altra, i crec que era de darrere, que tenia por que el sentissin i que el poguessin denunciar, no? Vull dir que hi va haver totes aquestes coses que tu dius: «Ostres, no saps com pot ser que arribin a ocórrer».
0: Si us fixeu, som una societat amb un punt de masclisme instaurat, no? Ara mateix som tres senyors aquí a la taula, i tota la gent de la qual hem parlat són senyors que s'amagaven, són senyors que feien llistes, són senyors que assassinaven, no? Però al llibre surten moltes dones, perquè la violència, la repressió, normalment la que deixa documentació és sobretot la urbana i masculina, però hi ha una repressió rural i femenina que sovint no deixa petjada, no? Perquè tots aquests Escondits, o tota aquesta gent que fugia, el que feien els que es cercaven era pressionar la gent que havia quedat a casa. I qui havia quedat a casa? Les dones, les mares, les filles. Llavors, no sé si vols explicar una mica, perquè també apareixen les dones i aquest paper de les dones...
1: Les dones, imagineu, la padrina d'en Miquel, vull dir que s'acollidava d'avisar de que les durien menjar, que evidentment els havien de dur menjar, perquè si no, no podien sobreviure. Però les dones tenien aquesta funció. És a dir, eren les protectores des qui estava amagat i des qui no se podia manifestar, però elles eren les que cuidaven aquesta gent. I ja eren, i les cuidaven. Jo penso que hi va haver dones que se van limitar en aquesta funció, perquè les dones no... Però hi havia dones que sí, que estaven, diguem, en perill de ser perseguides. De fet, n'hi va haver que les varen tancar a presó, que varen estar reprimides també. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Bé, com sabeu, a Manacor, a Sant Coletes, s'ha descobert a la fossa comuna un número de dones que fa feredat, és a dir, no es pot comparar pràcticament amb cap altra de les fosses que s'han obert a la resta d'Espanya, no? Aquesta violència més física d'un assassinat, evidentment, queden les restes, no? Però hi ha totes les violències que suposaven, doncs, les dones que eren rapades, les que els feien ingerir oli de ricí, els atacs sexuals, és a dir, tenim tota una sèrie de qüestions que, clar, evidentment, quedaven amagades perquè era aquesta doble repressió, no? I és una qüestió que és com molt difícil de documentar i és molt difícil d'aconseguir testimoniatges, no? I que únicament podem aventurar. I això va amb la següent pregunta que li volia fer, no? És a dir, l'aproximació històrica ens permet, doncs, fixar els fets, no? I a partir de documentació i de testimonis i aplicar un mètode històric i de més, no? I en canvi la ficció és una altra cosa. La ficció juga amb unes altres regles i ens permet, doncs, inventar-nos coses. Com tothom sap, perquè tothom ha vist Amadeus, Salieri va matar Mozart. Tant fa que fos mentida. Com que la gent ha vist la pel·lícula, Salieri és l'assassí de Mozart i ja li pots explicar a la gent que no, que Salieri ajudava Mozart. La ficció té aquest poder de convèncer-se de coses, no? Llavors, no sé fins a quin punt el fet de que passessis ara la ficció és una forma que t'ha permès explicar coses, o una penetració psicològica, o explicar coses que potser tu no tenies prou documentades o només intuïes en la part històrica. És a dir, com el Jaume historiador, quina diferència hi ha entre el Jaume historiador i el Jaume novel·lista en l'aproximació als fets que són reals? Més enllà de que allà parles d'Artà i aquí parles de Murguet.
1: Bé, Murguet, la primera paraula és Murguet. La primera paraula de la novel·la és Murguet. Però dues línies o tres més avall diu és que m'han anat de festa perquè el dia 5 d'agost, ja ho sabem, i quin dia de bona és aquest Murguet, no? Perquè són les festes que ara començaràs. La cosa és que no saps com, per exemple, has parlat de les dones. Però les dones no tenen una intervenció directa. No arribes a saber exactament què feien.
0: Bé, però són la meitat de la població.
1: Cuidaven, per exemple, haver de cuidar els qui estaven amagats abans d'estar amagats a la casa, doncs això era una feina de les dones. O de joves. Per exemple, el tio Càndil va fer una feina de protegir i de sostenir son pare i el tio, que les pujava a menjar en el peu d'en Xoroi i les deixava menjar, no? És aquesta capacitat de la gent que està de vora de mirar d'aconseguir que puguin sobreviure.
0: Però el tema de literatura i història.
1: Literatura i història. Bé, te contaven coses, és a dir, jo vaig entrevistar moltíssimes persones, és a dir, del llibre de 2016, el segon tom, tot són entrevistes. Te contaven, varen veure que s'acostaven per allà en els fusells, d'altres volien d'amagar i corrien per darrere i tal. I no, vaig estar, jo sentia que aquell de la meva mare, que me digués que havia de sortir, i jo estava assegut en el replà de l'escala de dalt, i el sentia. Explicaven aquestes coses. No importava explicar res més, ja saps què és el que era passar per aquestes situacions, no? I jo el que he intentat ha estat, en el cas d'aquestes persones, saber que podien ser el que pensàs. És a dir, afegir el que devien pensar i no explicaven, perquè ja el que explicaven dels fets, diríem, estarts, era suficient perquè entenguessin que vivien situacions molt difícils. Però clar, això ho devien haver de pair en solitari, en silenci moltes vegades, sobretot en el principi. I jo això és el que he intentat fer, no diré creïbles, perquè ho són creïbles, però comprensibles, aquestes situacions d'estar perseguit, que saps que si surts, que si guaites, que si te lleves els peus de llana i fas dues potades de veïnat per dia i aquí hi ha... això, vull dir, afegir aquesta qüestió interior, que evidentment la m'he inventada, es aposta que això és una novel·la a partir de fets reals. Un dels tres personatges principals gairebé no hi ha res que no sigui real, perquè va haver un trànsit des d'Artà en el Sàhara, que això, ara nosaltres dèiem, anirem d'excursió i arribarem fins al Sàhara. No, llavors no hi havia excursió per anar al Sàhara. Era que passava per distintes presons, una darrere l'altra, per la península, per amunt i per avall, fins al Sàhara. No és el mateix. I aquestes coses, doncs, tenien una repercussió interior, que és el que jo he intentat, diríem, afegir, crear. I per tant, si veig que hi ha qualque d'aquest, ja sabeu que el meu no és dels personatges.
0: El fet d'utilitzar la novel·la també ens permet una altra qüestió, que és que vosaltres que sou d'Artà sabeu d'on estan les diferents coses geogràfiques que va citant, però no fa falta ser d'Artà per entendre la novel·la. No? És a dir, hi ha una voluntat d'abstracció i d'anar a buscar un cas que pot ser Artà, però podia ser qualsevol altre lloc.
1: Bé, jo vaig utilitzar Artà perquè, sobretot, era el que coneixia i el que feia creïble les peripècies que havien de viure. I sobretot, més comprensible seria per la gent d'Artà. És a dir, el que he dit abans, que Morgat i les festes són dies, comencen dia 5 d'agost. Doncs ja ho saben, no m'importa dir res més. I més avall, més sobretot la toponímia, molts de noms de lloc que són fàcilment reconeixibles. Ara, clar, que jo digui que, mira, anant en els Pujols va passar això que tal, tal. A un altre poble, el mateix digué passar a davant una muntanyeta que devia ser la seva, o sigui, que devia tenir a prop, o que no era una muntanyeta perquè era un pla, però el que passava, el fet que passava, indiferent de la, diríem, de la localització exacta, és el que passava per tot, m'imagino. És per el que he sabut, passava per tot una cosa semblant.
0: De fet, si us recordeu, ara fa un any o així va haver una polèmica perquè un llibre d'història, Els Norats, expliquen un cas bastant similar d'uns escondits, i es va fer una sèrie de televisió, i PP i Vox van protestar. De fet, ara s'ha programat una mena de rescabalament, no?, encarregant a un historiador proper en aquestes cicles que faci una sèrie, doncs, que compensi aquesta mirada, no? I això volia lligar-ho perquè tu al principi del llibre fas una sèrie de cites, i una de les mencions que fas és un discurs de la presidenta de les Balears, on qüestiona la utilitat de la memòria democràtica, no? Ve a dir, doncs, potser ja n'hi ha prou de parlar de Franco, perquè potser ja n'hem parlat massa, no? Llavors, fa falta fer una altra novel·la sobre la Guerra Civil Artà si n'hem parlat massa?
1: Bé, sí, perquè evidentment la senyora Plaens ho sabia bé, qui era en Franco i el que va passar. El Vivegi que ho sabia bé. El que passa que, no sé, deu tenir interès a no... que no s'amogui això, eh? I li retreu que parlin sempre de Franco, i sí, d'ahir que vols és del que s'ha de parlar, si vols sobre un poc si història recent, bé recent ja fa 90 anys, però recent de la que vols aquí no hi ha més altra història més que aquesta.
0: Ara feies referència a això dels 90 anys de la Guerra Civil, cosa que és certa perquè la cronologia va movent-se, no? Això em fa pensar que quan jo estudiava, potser la distància que hi havia respecte a les guerres carlines és la mateixa que les meves filles ara estudiant la Guerra Civil, no? Vull dir que les coses van passant, no? Però en canvi això és un passat com molt present, no? I que només el fet que hi hagi tanta gent a la sala, més enllà de l'estima personal cap a tu, no? També significa que segurament hi ha aquest interès, no? Hi ha aquesta voluntat de coneixença. Llavors, queda alguna cosa per estudiar sobre el que va passar a Artà durant la guerra? O ens hem de moure més enllà de la cronologia?
1: Jo crec que queda. Que queda, mem. La guerra és guerra que dura. Aquesta guerra és una guerra que dura. És a dir, el fet que el mateix dret a la mateixa població hi hagués persones i persones enfrontades per una qüestió nova, que abans no la tenien, que potser eren amics i que aquesta amistat s'hagués trencat, doncs això la fa, no, no ho sé, què ha passat aquí? Què ha passat? I jo crec que va durar moltíssim. Crec que va durar moltíssim. De fet, creuria que encara hi ha... Jo volia contar un fet. Mira, un moment determinat d'aquells mesos de foc, una mare i un fill seu de 4 anys tornaven a casa seva, i li surt una dona d'un portal i se posa a cridar, Toni, Toni, o Pere, o Joan, jo què sé, no recordo el nom, és igual. Crida, se va, surt amb l'escopeta que amb un tir mataran dos ocells. I aquella dona i aquell nin se posaren a córrer tot això i per corregueren per avall i un moment desviat a un cantó, a una cantonada, se'n volen el cotxe oberta, entren i s'amaga, hi havia dos carros entirats i s'amaguen darrere el segon i s'amaguen allà. I és que d'una estona veuen, per la ratxillera d'escul del carro, veuen aquell home amb l'escopeta, allà davant del portal de la cotxera. I, evident. I aquell home mirava i ja no les va veure, els dos carrers, no les va veure, ni les mares ni. Però entra a la cotxera. I quan entra crida, Tonina o Maria, jo què sé, devia cridar la madona de la casa. I entra, i passa per davant els carros, que si s'hagués girat els hauria vist de plan plan, entens? I entra, i aquella dona i aquell nen la sentien que xerraven, ja a lo millor dins la cuina, que xerraven, i aprofitaren i se n'anaren. La cosa és que, la cosa curiosa, i suposo que ho entendreu, una dona em va contar que quan va arribar a casa seva, aquella dona va agafar les espardenyetes i el calçonet del nen i les va estendre a un fil de roba, d'estendre roba. Evident, ja sabem que. Però la que me va contar, va dir, però jo també hi vaig veure les espardenyes grosses, d'ella. És a dir, que aquesta, diguem, passar un no sé, veure que el tio va armat i que també per davant el carro i te passa per davant i per sort no te va veure. Doncs era un moment de tensió enorme. I això era, no ho sé, aquestes són anècdotes, si voleu. Però això és la guerra. Això és la guerra, ara tant. Perquè, evidentment, la guerra era el front de guerra i els moviments militars i el que vulguis, però la guerra també era això. Aquest patiment d'aquestes persones que se troben inesperadament i l'han d'enfrontar.
0: Històries tan bones i tan ben explicades com aquesta les trobareu al llibre, que si el compreu us el signarà aquí en Jaume Morell. Moltes gràcies. Si a més de comprar-lo i fer-lo signar, li voleu fer preguntes, quan vingueu aquí li feu la pregunta.
1: Molt bé, molt bé, m'agrada molt.
0: Sí?
1: Realment està molt bé, molt interessant.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

mira el tren, mira la via. Si tu penses i veus serves, ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia. Sols Espanya, qui ho diria, vol...

Cultura. Barret frisi sense prestigi i després vingué el prodigi. Una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill. Un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. Hi ha feixistes i papistes i un grapat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes, policia.

segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escurça de cursaris i falsaris i visites a altres barris, els que passen la frontera fent el salt de la pantera, ben folrada la cartera, fotent tiros pel darrere, les rates de sagristia considerades impia. I ahir ves qui ho diria, fins i tot la meva tia.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada de Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta. Placero.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

estiver guerinho, possas voltar a aprender. Se o teu

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

etérea y gloriosa que el pasar. Ja no ens plau mirar endarrere, que embrodava un mocador més per la reina. Que n'hem fet els mocadors que volien ser bandera, que n'hem fet d'aquells colors

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà. 1, 2, 3.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferram fort al bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que, sols així, la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.